Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

a l'equipatge. No vull ser un vell neguit mar enllà, que amb el vent cap cançó no et segueixi i els teus llavis

0: I són ara les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dilluns. L'anunci de l'acord entre els Estats Units i l'Iran ja té les primeres conseqüències econòmiques. El preu del barril de Brent ha caigut més d'un 4%, se situa en els 83 dòlars, és el valor més baix des de principis de març. Tot gràcies a un pacte de pau provisional per posar fi a la guerra i que suposa reobrir l'estret d'Hormuz.
1: But if the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years.
0: L'entesa, segons deia el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, a la cadena Fox, transformarà l'Orient Mitjà els pròxims 50 anys.
2: S'assignarà divendres en una cerimònia oficial a Suïssa, llavors sabrem els detalls del pacte confirmat per Washington i Teheran. Ara s'obri un període de 2 mesos perquè les parts implicades pactin el final de les sancions. També hauran d'abordar la qüestió nuclear, com es reconstruirà el país persa i de quina manera es supervisarà que compleixi amb el que s'acordi.
0: I aquí a les Illes avança el pla de climatització a les escoles i als instituts públics. A partir del curs vinent es preveu que s'instal·lin tendals per proporcionar espais d'ombra als patis.
2: El secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu, Mateu Sunyer, però, admet que les millores en la climatització de l'interior de les aules, que són les més exigides, són més lentes perquè s'han d'adaptar a cada edifici i s'han de fer fora del període lectiu.
3: Quin problema ha? Que aquestes actuacions requereixen en molt de casos pues, una reforma d'instal·lacions i que, a més, no se poden executar en període lectiu. Per què? Perquè afecten a zones comunes, passadissos, aules...
2: Miquel Àngel Guerrero, director de FAPA Mallorca, reclama reformes àgils.
4: Pensem que s'han d'aplicar mesures més immediates, més urgents, a la majoria de centres i no fer grans intervencions a un parell de centres.
0: I els metges reprenen avui la vaga en contra de l'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat.
2: Fins divendres estan convocats a una nova setmana d'aturades, això després d'uns dies en què el comitè de vaga i el govern espanyol no han acostat posicions. Els metges avisen, però, que si les negociacions no avancen, faran vaga indefinida a partir de la tardor. Miguel Lázaro és el president de Cimeval.
5: Se necesita afrontar un problema estructural en la sanidad pública, que es la falta de especialistas, y la única forma de conseguirlo es lograr que haya un estatuto propio, que reconozca la singularidad del médico, que no le siga maltratando desde el punto de vista laboral, que es lo que está haciendo.
0: I una investigació de la UIB sobre la píndola postcoital confirma que gairebé la meitat del consum prové de les turistes que visiten les Balears en edat fèrtil.
2: A més, es dispara durant els mesos d'estiu i els punts geogràfics amb més visitants. L'investigador principal de la recerca és Andreu Sansó.
6: Que són el Serenal, la Sabadia de Palma, i després, en menor mesura, Sabadia de Cudi, i a la zona de Cala Millor, Cala Bona, Sitjot, però no tant. Sobretot és a Sabadia de Palma, i especialment Serenal.
0: I canvi de paradigmes en la lluita contra l'Alzheimer, la malaltia neurodegenerativa. Ja cerca les causes del que comença a passar al cervell anys abans dels primers símptomes.
2: Aquest abordatge està millorant el tractament en pacients amb detecció precoç. Així ho ha avançat la doctora Nina Gramunt, neuropsicòloga experta en formació i divulgació de la Fundació Pasqual Maragall, en una entrevista fa uns minuts a l'Informatiu Matí.
7: D'abordar-la només des dels símptomes, des d'allò que la persona manifesta, a anar-la abordant a les seves causes biològiques, és a dir, allò que realment comença a passar en el cervell anys abans que apareguin els primers símptomes. Llavors, estem en un moment molt esperançador.
0: I encara un apunt més, 6 persones migrants varen ser localitzades ahir vespre a Rama Formentera, va ser de vers les 8, just quan tocaven la línia de costa després de fer la travessia en barca procedents del nord d'Àfrica. Amb aquest apunt, hem arribat a les 9:04, ara comença el programa El Dia.
8: Més informació a ib3notícies.com.
9: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
10: T'informam, t'entretenim i et fem companyia. Sintonitzes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM, la teva ràdio local.
11: Som Home Villas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
12: Informació, música, cinema, cuina, esports, política.
13: Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença. Hey!

0: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
1: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
0: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
1: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
2: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.

0: Molt bon dia, 9 i 7 minuts del dematí, encetant setmana, dilluns 15 de juny. Bon dia, ja estem a l'Equador del mes de juny. Faré mentida.
1: Bon dia.
2: Bon dia, així és.
1: I de fet, com aquesta setmana, no? Comença l'estiu. Ho he dit bé, Jaume?
2: L'estiu astronòmic, sí, sí.
0: Diumenge.
2: Diumenge, de la matinada de... Però això de tot el mes mos hauria de dir el nostre meteoròleg Jaume.
0: Sí, hem de dir que aquests dies en Jaume no... No mos envia la previsió perquè en Jaume, que és el nostre meteoròleg, com diuen Jaume, fa feina a Enser. Ja sabeu que Enser aquests dies està fent una feina molt intensa amb aquest repartiment i tots aquests canvis que ara en parlarem, que avui han començat, i no tenim aquesta previsió. Ara l'hem de tenir qualque dia per aquí, però ara no és el moment. Però sí, hi haurà canvi d'estació. Que heu passat bon cap de setmana.
2: Sí.
1: Hem passat bon cap de setmana, sí. Jo m'he oblidat ja de treure avui l'orgànica.
2: Com
1: que
2: també.
1: És el primer que comentava amb la Joana. És a partir d'ahir, a partir d'avui, ja està en marxa.
0: Sí, ja molta gent, jo he vist pòlegs i vespre ja se'n veien. Jo no l'he tret a l'orgànica perquè encara no tenia la bossa plena i, clar, treure la bossa també un poquet i com que hi ha molt de dies d'orgànica, per mi avui se pot
1: avui,
0: tornar a treure.
1: Sí.
0: Bé, a la meva zona, hi ha diferents zones, no?
1: És vera.
0: No hem d'embullar, però vos donarem ara més informació de tot això, d'aquests canvis, també canvis a Sant Vicenç. Bé, ara en parlarem. De fet, començàvem així, aquest bon dia, aquest informatiu d'avui, dilluns, dia 15 de juny. Vinga, començam. Ai, no, hem de començar a donar la programació. Cada
1: Ai,
0: dia m'embull.
1: Jo també m'olvidava ara.
0: Hem de comptar què tenim.
1: És dilluns i el primer que faran serà parlar amb el Batle de 10 a 11. El Batle respon, Martí Marc. Si li heu de fer preguntes, comentaris, suggerències, està bé fer-ho per internet, però està també bé fent-li directament a ell i tal vegada aconseguiu qualsevol cosa. No sé, si ho voleu provar, mos envieu vostres comentaris o preguntes aquí a la ràdio millor a través d'un missatge de WhatsApp en un nostre número. Jo no me'l sé de memòria.
0: Ara el diré. No és que me'l sàpiga,
1: 587,
0: però el tenc que...
1: 72, sí. 11, 93.
0: Molt bé.
1: Sí, de memòria.
0: Molt bé, jo no me l'he pres mai en aquest número. No hi ha manera d'aprendre aquest número.
1: Un altre pit, 687, 72, 11, 93.
0: Que ja l'heu de tenir guardat en els vostres contactes.
1: Però a veure si no mos telefonava, que 972-53-54-55, encara contestam, si podem. Vinga, li farem arribar, això és de 10 a 11. D'entre 11 i 12 tenim dues coses, de 11 i 10 a 11 i mitja. Parlarem d'una activitat que se fa a Can Boom aquesta setmana, que li han posat per títol El preu del sol. A les 11 i mitja, permís-ho de rejar Montició en ràdio, perquè aquesta setmana s'acaba l'escola.
0: Acaben, sí, avui és el darrer.
1: I a les 12 tenim l'actualitat, l'informatiu de migdia. A partir de les 12 i quart parlarem ja del Dia Internacional de la Música, el DIM Pollença 2026, perquè ja és aquest de setmana, cauen diumenge. Aquest diumenge hi haurà molta música al carrer i les places, però és que a més també n'hi haurà dissabte hora baixa, però bé, mos ho contaran en tot detall avui dos dels seus organitzadors, en Pol Font i en Ferran Codina. Per mi venen ells dos només. I això és el que tenim un dematí, que a vespre avui no toca traix.
0: No, varen venir la setmana passada. I de 15 de juny, començam. I com han dit, avui ha començat un nou servei de recollida de fens al Porta a Porta de Pollença.
1: Exacte, des d'avui ja s'ha començat a recollir la fracció orgànica en el centre de Pollença. Recordem que, bé, com fins ara hi ha dues zones, la zona verda i la zona vermella, heu de consultar els nous horaris de la vostra zona. Entre les novetats, a partir d'ara se recull aquesta fracció orgànica 4 dies a la setmana i la fracció de rebuig un dia a la setmana. I penseu també, el cubell marró és per treure l'orgànica i el rebuig els dies que toqui, i el cubell blanc per treure paper en vasos o vidre. Les persones que encara no teniu el vostre kit amb els vostres cubells podeu anar a cercar-lo a les oficines d'EMSER. Escoltam el seu gerent, Sebastià Sansó.
3: Avui començàvem a recollir per primera vegada en el servei Porta a Porta domiciliari del nucli de Pollença la matèria orgànica. Per tant, avui entrava el nou calendari en vigor i Recordeu que el diumenge vespre s'havia de treure el cubell de matèria orgànica que se va repartir i també a la zona vermella, com ja se feia d'abans, a partir de les 6 des del matí mos han posat a recollir en vasos i per tant recomanaven que se tragués el vespre abans perquè no hi hagués incidències. En relació a la recollida de matèria orgànica, com passa sempre amb aquest tipus de canvis, han tingut alguna incidència, però en general volen fer una valoració positiva. Nosaltres, més per una qüestió informativa, educativa, quan hi ha hagut una incidència, quan hi ha una incidència, posar un adhesiu indicant quina incidència hi ha hagut, simplement per poder millorar entre tots el servei.
0: I a més, també recordeu que a Cala Sant Vicenç hi ha canvis en un nou servei de recollida de fens.
2: Així és, en aquest cas, la fracció d'orgànica es recull a través de contenidors de càrrega lateral que s'han d'obrir amb un clauer d'identificació. Els kits també es poden recollir a les oficines d'EMSER i avui dilluns es durà a terme una sessió informativa sobre el nou servei de recollida de residus a Sant Vicenç. Serà a les 11 a l'hotel El Vicenç de la Mà. Ens ho explica també Sebastià Sansó.
3: Aquesta setmana començàvem a fer el canvi d'iglús i de contenedors. Instal·larem el nou contenedor de càrrega lateral en la novetat principal del contenedor de matèria orgànica. Divendres i dissabte vàrem repartir cubells per estar a casa i bosses compostables i també, i molt important, clauers o targetes per poder obrir el contenedor de matèria orgànica. I el de rebuig de moment romandrà obert i el tancarem més endavant per anar fent els canvis de manera progressiva. I per cert, avui a les 11, a l'Hotel Vicenç, hi ha una xerrada informativa per veïnats per explicar detalls d'aquest nou sistema.
0: I atenció, ja vos havíem avançat, però hem de recordar que ja hi ha data per al sorteig de la Dama 2027.
2: Sí, tal com ja vos vàrem informar la setmana passada, el sorteig serà el proper 28 de juny, a les 8:30 serà el segon acte del Club Pollença.
0: I aquest cap de setmana arriba el Dia Internacional de la Música. Wow.
1: Sí, com vos dèiem, el plat fort serà el diumenge, hi haurà molta música a les places i carrers de Pollença, però enguany n'hi haurà també el dia abans. Aquest dissabte, per exemple, hi haurà actuació infantil a la plaça Bea, també hi haurà una hora baixa en els Jardins Joan Marc, a benefici de Prodis, i hi haurà una ballada popular que organitza el Racó de Tramuntana a la plaça Miquel Callón, que no moll. Això és la prèvia. El diumenge començaran els concerts a partir de les 11 del matí perquè al Jardins Joan Marc hi haurà una sessió de micròfon obert. Ja després, a partir de les 7 del capvespre, actuacions dins del municipi de diferents grups locals, sobretot com Sweet Duo, Amayal Duo, Tramuntana Gitsi, Paula Mati, Sol i Pet Toni, Dink Kids, Lolo, Taroko, Miquel Pepe, Almiron Trio i Gommar Jazz Trio. També hi haurà passacarrers de la banda de música i els concerts de cartell seran a la plaça Major a partir de les 9 i Lussos, a les 10 Pec Grau Quintet i a les 11 de Ripples. També n'hi haurà diumenge en Humoll a partir de les 7 en Rano, Lo Sabio i Lupano i Pink Rose.
0: I d'això serà el cap de setmana, però entre setmana continua l'activitat de la música al carrer.
2: Així és, aquesta activitat de música al carrer ja va començar la setmana passada i pel que fa en aquesta setmana tenim la següent programació. Avui dilluns, dia 15, tenim Cuervos Hermanos, serà la plaça dels Seglars. Pel que fa dimecres, dia 17, hi ha sessió doble, MG Quartet i Cerdà, Arrada i Godacari, al carrer Ponent. I divendres, dia 19, deixant va anar a l'Ajuntament. Tot això, els horaris sempre són a les 8:30.
0: Arrel Marines, aquest dimecres, dia 17 de juny, fa un itinerari pel litoral del port de Pollença, un itinerari obert a tothom.
1: És una passejada senzilla, segons expliquen, on se descobrirà com s'ha anat transformant, quins problemes ambientals han sorgit i com podríem recuperar aquest entorn del port de Pollença. Això serà dimecres de les 7 a les 8:30 i aquelles persones que en vulguin més informació o vulguin inscriure's trobaran tot a través de les seves xarxes socials d'Arrel Marines.
0: I passam a la informació esportiva. El conjunt pollencí ha aconseguit l'ascens a divisió d'honor per a la pròxima temporada parlant del Pollença i Port Futbol Club.
2: Així és, aquest passat dissabte el Pollença i Port Futbol Club es jugava a casa l'ascens a divisió d'honor contra Pla de Netesa amb l'avantatge de partit d'anada. La gran final es va jugar a un camp de futbol del Barcuts Port de Pollença ple de gom a gom i l'animació de les dimonis i les cornetes. L'equip pollencí sí, va guanyar per 2-0. Escolta'm, Nadal Crespí.
4: Bé, varen guanyar 4-1 en un global de l'eliminatori és un 5-1 i varen començar guanyant 2-0, dos golazos de cap d'en Jaume Vallespí i després ells molt varen fer 1-2-1. Varen anar a la mitja part i a la segona part varen fer 3-1, gol d'en Toro Carmona i 4-1, gol de penal d'en Sergi Perelló. I bé, la veritat és que el camp va estar increïble, és a dir, hi havia un ambient molt bo de cornetes, va tocar dimonis, la grada estava plena i varen fer valeu fotògrafs camp, la veritat. Ells des del principi van empènyer i la veritat és que van intentar anar per un partit, però nosaltres dic que nostres som molt forts. Duim més de 2 anys fora perda i la veritat és que va ser increïble. I això vol dir que aquest cap de setmana primer anirem a jugar a Pla i d'aquí 2 setmanes tornarem a jugar d'impollença, ja sigui la final on si guanyem el playoff i pugem, és a dir, si guanyem l'eliminatori

0: Escolta'm, ara no mos quadrava res de lo que mos contava en Nadal, però com que en Nadal mos ha anat contant i hem fet seguiment de tot lo que ha passat, m'he equivocada i he posat l'àudio de dia primer de juny.
1: És el partit d'anada.
0: Perquè quan diu ara mos queda, hem d'anar i hem de tornar, sí. I 4-0 i 2-1. No.
1: Han sentit el partit d'anada.
2: Llavors encanten els dilluns.
1: Però tenim les sensacions de ja d'haver pujat a l'accent.
0: Sí, mos ha enviat ara...
1: Pujat a
0: l'accent. Pujat a l'accent. Aquesta divisió d'honor, que mos han de contar això. Què vol dir això de divisió d'honor. Vinga, ara sí, Nadal d'avui.
3: Simplement donar les gràcies i més gràcies tant a la gent que m'ha seguit durant tota la temporada com a tota la gent que va venir dissabte, que va ser increïble, indescriptible, ho podien ser port un any més ha tornat a ascendir, tant a masculí com a femení, i res, la sensació és d'agraïment i de felicitat absoluta, i donar les gràcies a tots els que ens han apoyat i han confiat en nosaltres, i que si tot va bé aquest dissabte tenim qualque sorpreseta per celebrar-ho. Així que gràcies a tota l'afició, una vegada més, de part de tot l'equip, i que estem molt, molt contents de que el Pallans i Port pugui estar aquest any que ve competint a Divisió d'Honor.
0: I d'enhorabona, i estarem ben pendents a veure quina és aquesta sorpreseta que hi haurà el cap de setmana. I també hem de felicitar en Àngels Moreno, doble podi europeu per Àngels Moreno. La palista del Real Club Nàutic del Port de Pollença tanca un brillant campionat d'Europa de piragüisme sprint amb una segona medalla, i aquesta vegada al costat de Victoria Yarshevska.
1: Sí, després de la plata que varen aconseguir i el C2 200 metres, el duo espanyol ha tornat a pujar al podi en adjudicar-se la medalla de bronze a la final de C2 500 metres distància olímpica. Una actuació excel·lent que confirma un gran moment de forma de les dues esportistes i consolida la seva presència entre les millors embarcacions d'Europa.
0: I també l'enhorabona a Xavier Catllón, campió de Balears d'ILCA7.
2: Sí, també aquest cap de setmana s'ha celebrat la Copa Federació ILCA4, campionat de les Balears d'ILCA7 a les aigües de la Badia de Palma, organitzat pel Club Marítim Sant Antoni de la Platja, sota els auspicis de la Federació Balear de Vela. A la classe ILCA7, després de la disputa de 9 mànigues al llarg del cap de setmana, el regatista Xavier Capllong, del Real Club Nàutic Port de Pollença, s'ha proclamat campió de les Balears, culminant una brillant competició i demostrant una gran regularitat sobre l'aigua.

0: Tomàs, anem a veure què diu la premsa escrita parlant de Pollença.
1: Començant per avui, m'anam a les planes esportives del diari Última Hora perquè precisament destaquen la notícia que us acabam de llegir. Àngels Moreno repeteix medalla. I ho diu amb aquestes paraules, diu la palista del Real Club Nàutic d'Uport de Pollença se penja el bronze en C2 500 metres juntament amb Victòria Yarchevska. Diu que campionats d'Europa de piragüisme que aquest cap de setmana s'han disputat a la pista portuguesa de Montemoro Ovello se tancaren amb la tercera medalla per la representació Balear i a la vegada la segona per Àngels Moreno, qui juntament amb la seva companya Victòria Yarchevska va pujar de nou al podi en C2 500 metres, distància olímpica, penjant-se el bronze que suma a la ja aconseguida plata C2 200 del dissabte. La palista del Real Club Nàutic d'Uport de Pollença es va quedar a menys d'un segon del títol continental que se'n varen endur les ucraïneses Luzan i Rybakchuk, que passaren el crono en 2:01. La plata fou per les hongareses, mentre que Moreno i Yarchevska foren terceres i bronze amb un temps de 2 minuts, 3 segons i 7 dècimes, pujant de nou al Quixó amb una competició internacional en el ciclo olímpic i alçada dur als Jocs de Los Angeles 2028, el gran objectiu de l'embarcació que formen la murciana i la mallorquina a les ordres del tècnic i seleccionador nacional Kiko Martín. Destaca també la primera posició a la final B de cau 500 metres de l'alt també mallorquí Àlex Graneri.
2: També a última hora, pel que fa a medi ambient, han trobat una notícia que diu Arrels Marines denuncia conductes il·legals a la mà. Amb imatges llança la campanya La mà no és teva i demanen més vigilància per evitar danys. Arrels Marina ha adelantat enguany el llançament de la seva campanya La mà no és teva davant l'augment de comportaments incívics detectats ja a les primeres setmanes del mes de juny. L'iniciativa que l'entitat ecologista impulsa cada estiu per conscienciar sobre algú responsable del litoral torna a posar el focus en pràctiques que posen a risc tant l'ecosistema marí com la seguretat de les persones.
0: Són les 9:24 i abans de fer un repàs a les portades digitals tenim informació d'una esquela a mort, Margalida Polà Company, Margalida Boia, Margalida Polà Company, Margalida Boia, l'edat de 93 anys. La vetlla és avui dilluns, dia 15 de juny, de les 5 a les 7 al cementeri de Pollença.
3: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: Amb la portada digital del Diari de Mallorca en aquests instants ensaten en planes notícies culturals. Diu Mallorca, peregrina capa de Monolith de la mà de David Guetta. Més de 20.000 persones han celebrat la closing party del Mallorca Live Occident 2026 amb una de les majors apostes de la música electrònica d'enguany a l'illa, en la que també han participat Medusa, Miss Monique i Elkins. Els megarics paguen més de 80.000 euros setmanals per gaudir d'una villa a Mallorca. Les zones més valorades són la Serra de Tramuntana, el suroest i la zona nord de l'illa. Les immobiliàries d'alta gamma destaquen que l'illa es troba entre les regions més cares entre les residències vacacionals de luxe. Una nova vida per la llet mallorquina després de la crisi de Gama. Amb una inversió de 3 milions d'euros, la cadena de supermercats Hipercentro reformarà tres naus a la finca de Son Figuera, entre Manacor i Felanitx, per elaborar productes lactis amb la llet que adquirirà a les granges que subministraven a l'emblemàtica empresa ara ja desapareguda. Denuncien que la seva filla amb una discapacitat intel·lectual viu a un pis de l'Ibavi sense finestres, a Palma. També a Palma, recollida de firmes contra els banys de pagament al mercat de Pere Grau, diu la policia local, me va treure. Part forana, relleu a la batllia Son Cervera. El turisme té sentit si també millora la vida d'aquells que viuen tot l'any a Son Cervera, ho diu el primer edil. Reivindica una gestió basada en ser més proper, la responsabilitat i la capacitat d'assumir decisions, fins i tot quan impliquen encerts, errors i donar la cara davant dels veïns. del Cor de la Serra a l'Albufera, l'estudi dels torrents. Durant mesos pareix un torrent inofensiu, però les grans tempestes mediterrànies ho converteixen en una força capaç de remodelar el territori. Un estudi de la UIB analitza el comportament extrem del torrent de Sant Miquel i el seu paper en l'erosió i les inundacions a l'illa. Conflicte internacional a l'Orient Proper en directe. Trump precisa que la reobertura de l'estret d'Hormuz arribarà després de la firma de l'acord aquest divendres. Per altra banda, acord de pau entre Estats Units i Iran, la diplomàcia i les borses asiàtiques aplaudeixen al final de la guerra. Regne Unit, Itàlia, Alemanya i França disposats a aixecar les sancions a l'Iran després de l'acord, i Espanya saluda l'acord de pau entre Estats Units i Iran i agraeix l'esforç dels mediadors. En tribunals, l'Audiència de Sevilla tanca la causa contra Valtònic després de 2 anys sense delites. I entrevista a Yayo Herrero, enginyera i antropòloga, que diu quan fallen institucions i mercat emergeix la comunitat. Una de les investigadores més influents de l'àmbit ecofeminista va participar a la presentació a Mallorca de la publicació independent Diari Barrial, que es va celebrar a la llibreria Drac Màgic de Palma. Perforana, herbes de Can Planetes, la pòssima solidària de Cap de Pere. El col·lectiu elabora cada any herbes mallorquines per vendre-les a la Fira Medieval i recaptar fons solidaris. I en futbol, gir en la planificació de la plantilla del Mallorca. La fuga del tècnic Martín de Michelis, canvia el pla de treball i els objectius que tenia Pablo Hortells des de fa 2 setmanes. Una ruta per 6 oficines públiques a Palma per intentar ser atès. És molt difícil aconseguir una cita prèvia online amb 68 anys. No sé bé, molt bé, com fer-ho. I un darrer titular, Esther Romero, directora de Càritas Mallorca, diu: donam ajudes de 800 euros per habitació en compartida. Sostenim un sistema molt pervers. Amb un diagnòstic ferme i allunyat de partidismes, analitza l'alarmant pèrdua de protecció de la classe mitjana i la llibertat financera d'una entitat que sobreviu gràcies a la solidaritat privada.
2: I passam ara al digital de Gara Balears, que destaca en turisme. Diu: menys controls, més creixement. Així ha canviat proents les regles del territori. Ecologistes i societat civil lamenten la inanició del govern, a qui li ha explotat la saturació a les mans. L'executiu defensa petites mesures. El darrer intent fallit de Proens d'apartar-se de Vox. El PP aprofita els darrers compassos del curs parlamentari i per tancar els serrells pendents de l'acord amb el seu soci i cercar suports a l'esquerra. El burca i la política de la por guanyen terreny en el Parlament. El PP dona suport a una posició de vots per prohibir aquesta peça, malgrat que l'ús és pràcticament inexistent a les Balears. Més rebaixes fiscals per comprar l'habitatge mentre els preus continuen disparats. El paquet de govern amplia les bonificacions per als qui poden comprar-ne i incentiva congelar lloguers, però em deixa intacte el preu. Més per Mallorca, ratifica a Pesteguia i a Ramon per al Parlament i Oliver i Català per al Consell del 2027. La formació ecosobiranista proclama per aclamació les candidatures i reivindica l'habitatge, la llengua i la protecció del territori com a eixos polítics. Ciutadella planta cara als tribunals per mantenir els cotxes fora del bon. L'Ajuntament presentarà un recurs contra Gorda d'executar de manera immediata el retorn dels vehicles a la plaça. Via Menorca treu les formigues al carrer per denunciar la massificació i la crisi de l'habitatge. El GOP de Menorca xifra en unes 1.200 les persones que es varen concentrar davant el Consell a l'inici de la campanya N'estan fartes. Embat anuncia que es presentarà a les eleccions municipals de Manacor el 2027. El col·lectiu defensa un municipalisme transformador i reclama una oposició arrelada a la feina feta als carrers i als moviments socials. I la vaga de metges a les Balears, aquests seran els serveis mínims. Salut fixa el servei mínim per l'aturada estatal de sanitaris convocada del 15 al 19 de juny contra la reforma de l'Estatut Marc.

I pel que fa a llengua, perquè algunes normes arrelen i altres no. El cas del català, dels mitjans balears. Fa dècades que discutim sobre les mateixes qüestions lingüístiques. El lo neutre, el complement directe en va o les preposicions obreres. Aquestes vacil·lacions diuen alguna cosa sobre què passa quan una llengua conviu durant segles amb una altra que ocupa més espai de poder i acaba deixant rastres fins i tot a les sintaxis. Grups locals denuncien que el Mallorca Live Festival els utilitza com a quota local per accedir a subvencions públiques. Un recull impulsat per Neura qüestiona les condicions dels artistes locals i el paper de les subvencions públiques i l'impacte de macrofestivals sobre el teixit cultural de Mallorca. Les reserves hídriques de les Balears baixen fins al 40% al mes de maig. El 72% del territori es manté en situació de prealerta, mentre que Eivissa surt de l'escenari de l'alerta de sequera. Ha extingit un incendi forestal a Son Català, a Campos. El foc ha obligat a mobilitzar-se mitjans aeris de Llobregat i els bombers de Mallorca.

I pel que fa justícia, va el típic ornell. No hem de deixar que ens tapi la boca. La querella de Jorge Campos, considerada low fail, per la defensa de l'expresident del Balear, reobre el debat sobre la llibertat d'expressió i la judicialització de la política. I tornem a turisme. La inauguració del vol amb Dubai provoca una nova protesta contra el model turístic balear. La plataforma contra l'ampliació de l'aeroport i sos residents denuncien que l'obertura de noves connexions internacionals contradiu el discurs de contenció turística del govern.

0: I acabam el repàs de les portades digitals amb el diari Última Hora, un rotatiu que ha duit a terme una enquesta realitzada per IBES, per aquest diari, per l'Última Hora, que amb els següents resultats el PP creix a costa del PI i el PSIM no aconsegueix retenir els seus votants, una part de l'esquerra no troba una nova referència política o directament es planteja no acudir a les urnes, mentre que PP i Vox mantenen una àmplia fidelitat entre els seus votants i un trasbassament de vots d'un partit a l'altre, diu el resultat d'aquesta enquesta. Recordant d'ahir ves per al diari Última Hora, PP i Vox estan molt més fort que els seus competidors de l'esquerra. Més resultats d'aquesta enquesta. El PP veu possible la majoria absoluta i l'esquerra anuncia que continuarà treballant per revertir aquesta enquesta. I Proens acaricia la majoria absoluta quan falta un diputat. La presidenta és la preferida per tornar a governar i doblega Francina Armengol. I també hi ha un sondatge al Consell de Mallorca que el mes segueix lligat a Vots, el partit que més creix, i el PI desapareix al Consell Insular. Segons aquesta enquesta, el PP guanyaria un escon i els seus socis dos, mentre que el PSIP en perdria un i més mantindria els quatre que ja va aconseguir el 2023. I d'així obri la seva edició digital al diari Última Hora. En resultats d'aquesta enquesta, més titulars en clau de successos, detingut per intentar violar a una veïnada que el va sorprendre dintre de la seva caravana. El defensor del poble demana agilitzar la residència de familiars espanyols. Ferit greu un motorista al sortir-se d'una corba i impactar contra un pi en draig. Balanç. L'acollida de menors de 6 anys en centres creix un 229% en 4 anys. Vox avisa de que continua sense donar per complert l'acord de pressupostos del 2025. El govern tanca la porta a negociar altres mesures amb Vox a canvi dels comptes de 2027. La crònica d'aquest cap de setmana. Ahir, David Guetta va oficiar des del seu monòlit la final més electrònica del Mallorca Live. Condemnat a pagar la meitat de la seva, del seu habitatge després d'al·legar que el seu sogre li havia regalat. Llum verd de dos parcs solars que ocuparan sol rústic en 15.000 places a Santa Maria. Un reportatge de l'Última Hora que parla dels plens més llargs d'Espanya, de les 3 hores a Múrcia, a les 10 a Palma. La vaga de metges i la d'ambulàncies complicaran la setmana en la sanitat balear. Projectes de magatzem de l'estació de Petra a un espai diàfan al servei de la ciutadania. Condemnat per falsificar un certificat de català per entrar a una borsa de saladors a Palma. La fantasmagòrica imatge de Puntiró, un altre megaprojecte víctima de l'abandonament a Palma, un reportatge que també publica el diari Última Hora. Mesures, entren en vigor les noves mesures fiscals per habitatges a les illes, deduccions, bonificacions i baixada d'impostos. Balears sancionarà el lloguer turístic il·legal amb multes diàries de fins a 5.000 euros. Viral s'ha fet a la zona de Mallaluf, arriben els Milk Boys, són joves embadurnats de llet que cerquen provocar l'atenció la nit de Punta Balena. De la plana nacional, Begoña Gómez acudirà aquest dilluns a l'audiència prèvia de cara al futur judici en jurat. La declaració de Zapatero davant el jutge del cas Plus Ultra marca la setmana política. I de la plana internacional, fin del conflicte, Trump anuncia que ha arribat un acord amb Iran per reobrir l'estret d'Hormuz. Iran confirma el cessament immediat i definitiu de les hostilitats en diversos fronts. El primer ministre pakistaní Shehbaz Sharif ratifica l'acord de pau entre Estats Units i l'Iran. I Teheran confirma que l'acord d'Islamabad s'afirmarà divendres. Anem també a la informació esportiva. Estem en el Mundial 2026. Titulars d'aquesta Mundial, Espanya davant la primera passa acaba la segona estrella. La història, Xavi Riat, d'entrenar apartat a Son Bibiloni a ser un titular en el Mundial. I Suècia golotja Túnez i salta al primer lloc del grup F del Mundial. Del Real Mallorca, el nou càsting de Pablo Hortells, la decisió de Demichelis d'abandonar el Mallorca ha agafat el director esportiu fora de joc, que ara precisa un substitut per afrontar la temporada on el repte és pujar a primera. D'automobilisme, Llorenç Fluixau, mallorquí barallant per un podi a les 24 hores d'Le Mans. I d'arribar a les 9 i 40 minuts, ara ja tot seguit, la informació del temps.
1: Ràdio Pollences, comunitat.

0: En 70 setmana amb més nivells, a Mallorca també les pitiuses i amb possibilitat d'alguna pluja feble localment de fang, unes temperatures un poquet més baixes al sud, amb unes màximes de 28-32 graus aquí al nord. Vent fluix i mar en calma, un dematí en cel variable, com dèiem, hi haurà més nivells al sud de Mallorca amb aquestes possibilitats de ruixats i més sol o cap vespre. I anem a veure ara aquesta previsió per part de l'Agència Estatal de Meteorologia. Canvi de temps a Mallorca, tempestes seques i pluges de fang. L'AEMET avança que les temperatures diurnes baixaran a algunes zones aquest dilluns. Després d'un cap de setmana ben d'estiu, avui s'espera a Mallorca un canvi de temps, tot i que serà transitori i poc significatiu. El pronòstic de l'AEMET anuncia per aquest 15 de juny intervals de nivells en predomini de nivells mitjans i alts. S'ha de destacar que no se descarta quan dèiem alguna pluja seca o precipitació dèbil acompanyada de fang. Això a partir de cap vespre. Una altra novetat que anuncia l'AEMET és que les temperatures diurnes tindran poc canvis o un lleuger descens. Hem de dir que ahir diumenge hi va haver temperatures al voltant de 33 graus que se varen donar ahir a Mallorca. El cas de Pollença varen ser 31, però, per exemple, Llucmajor, termòmetres varen arribar fins a 33 graus centígrads. I de la inestabilitat meteorològica és transitori, perquè demà dimarts se preveu a Mallorca cels poc ennivolats, ja ben destapats, hi haurà brumes matinals i s'ha de tenir en compte que les temperatures pujaran lleugerament a algunes zones, altres se mantindran sense canvis o ben demà serà fluix. Per dimecres, l'AEMET indica que Mallorca tindrà cels destapats i la calor anirà guanyant terreny, ja que les temperatures continuaran pujant lleugerament. I de cara a dijous, dia 18 de juny, s'aprovaven també cels poc ennivolats, intervals de nivells mitjans i alts i les temperatures amb poc canvis en general, un valor tèrmic que seran més alts de lo que correspon a aquesta època de l'any. I anem a veure aquí a Pollença. Però avui l'AEMET mos diu que tindrem un bon sol, unes màximes de 31 graus i com avisava aquesta previsió a nivell de Mallorca, el mateix passarà a Pollença. Així com avanci la setmana anirà pujant el termòmetre, demà 32, dimecres 33 i dijous 34 graus de màxima. Unes mínimes entre 17 i 18 graus, també tenim mínimes ben altes. No tenim cap alerta activada ni per fenòmens costaners ni per vent. I ara anem a veure com tenim les dades en aquests moments. El termòmetre del Calvari ara marca 26,6 graus, amb una sensació de 27 graus. La temperatura més baixa s'ha donat a les 6:30 del dematí i han estat 19,8 graus, nit tropical. Un vent que ara bufa de tramuntana, ho fa 3,2 km per hora, una humitat baixa, 39%, i la pressió atmosfèrica a 11,6 hectopascals. Anem a veure en un moll. Aquí tenim en un calvari 26,7 graus. Al port de Pollença, sabeu que davant la mà fa un poc més de fresqueta, 24,9, però al vespre no ha baixat tant la temperatura. Sí que hi ha hagut una nit ben tropical. A les 4 de matí s'ha registrat la temperatura més baixa, amb 21,1 grau avui. El vent ara està entrant de Gregal. Al port de Pollença, 2,1 km per hora. Tenim una pressió atmosfèrica de 1.012,5 hectopascals. I una humitat. No vos poden donar dades d'humitat perquè no està actualitzat en aquesta estació. I de què van fent una ullada a la situació marítima? Avui a la zona de Formentor, Cap de Pere, el vent és de component de xaloc, sud-est, força 3, temporalment baixarà a força 2... La mà marejol, no hi ha cap avís vigent en aquesta zona i condicions tranquil·les per a la navegació, vent fluix a moderat i una mà poc alterada. I d'aquesta la situació meteorològica en aquest inici de setmana. Arribam a les 9:45, ara tot seguit, curiositats.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
2: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Ida, 9 i 46, i com sempre volen conèixer Sant Oral, onomàstic, han de saber a qui han de felicitar avui, que és dia 15 de juny.
1: I d'ahir, avui dia 15 de juny, se celebra un sant, principalment. Hi ha un parella, però és Santa, Santa Maria Micaela del Santíssimo Sacramento. Oh, Santa Maria Micaela del Santíssim Sacrament.
2: Ja sé que el cognom...
1: No sé, Maria Micaela, suposo que... Bueno, el Santíssim Sacrament no te la vam posar. Jo crec que la vam posar Maria Micaela, i Maria Micaela jo crec que n'hi deu va. Miquel, et segur. Hi ha moltíssimes a Mallorca de Miquel, i Miquels.
0: Sí, Miquels, sí.
1: Sí.
0: Però fan feina per sants de... Clar. Els arcàngels, Sant Rafael, Sant Miquel i Sant Gabriel.
1: Correcte, 29 de setembre. I d'oi, i Sant Vito, també, si coneixeu un Vito Corleone, avui un Vito Corleone fa feina.
0: Molt
1: avui fa feina, fa sant.
0: Fa feina.
2: Feina.
1: Esperen que no. Feina. Bé, passam dies internacionals, que n'hi ha un parell, i n'hem de fer especial menció a un, que és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de les persones grans. Quan vàrem, sabeu que aquesta setmana passada vàrem tenir les jornades socials aquí a Pollença, que vàrem ser en esport, i quan vàrem fer diferents entrevistes. Va venir a Puri, de Càritas, i vàrem dir que dedicarien expressament a la temàtica d'enguany

0: eòlica per promocionar l'energia eòlica. És que està com quina, tot molt
1: quina,
0: repetit.
1: Quina energia, ja ho has dit?
0: Eòlica. Espera'm.
1: Sola.
0: Però te'l farem en Sebastià Sansó, que demanem.
1: En Sebastià per estar ben liat aquesta setmana.
0: Res, i d'això. Bé, principalment per l'energia del vent. I després, un dia internacional molt curiós, també, dia internacional de la dona a la mineria. O sigui, la dona dins el món de la mineria.
1: Que deu ser una minoria.
0: També, mira, mira. Sí, sí, jo crec que sí. Un dia desestimat a visibilitzar i a reivindicar el paper de les dones. Quins que feis?
2: És que ha fet un acudit, un joc de paraules, una Joana.
1: Molt.
0: Ha fet un xascarrillo, claro. Jo no sé com se diu en català, com se diu xascarrillo. Ha fet un joc de paraules, seria, no?
1: Això és un xascarrillo.
0: Castellà se diu xascarrillo, quan fas una cosa d'aquestes que jugues i canvies. Sí, sí.
1: Cada dia prenen qualque cosa.
0: I d'ahir aquest dia de la dona a la mineria és un dia destinat a visibilitzar i, com no pot ser d'altra manera, reivindicar el paper de les dones en un sector històricament masculinitzat, promovent la igualtat d'oportunitats. I després passam a efemèrides, que n'hi ha bastant, no sé com anant de temps.
1: Bé, avui és dilluns i l'agenda és sencera.
0: Sí, i d'ahir farem bé. I d'ahir farem aquestes dues. En 1994, un 15 de juny de l'any 1994, el Rugeix, que va fer història. És a dir, Walt Disney estrena als Estats Units el Rei Lleó. I es va convertir ràpidament en la pel·lícula d'animació tradicional més tecnica.
1: 94?
0: Sí, ja fa... Ja ha plogut 30 anys.
1: Ja fa, no sabem quants.
0: 32 anys.
1: Ja fa, eh?
0: 32 anys.
2: Això és com allò de que per nosaltres els anys 80 són fa 20 anys. Com que no.
1: Mare meva.
0: I després també un 15 de juny, ja de 1752, m'on anem a segle XVIII, Benjamin Franklin va, de manera totalment insospitada, va descobrir paral·lels. Va posar un paral·lel volador amb un estel, o sigui, amb una clau metàl·lica lligada durant una tempesta elèctrica, i l'experiment demostra que el llamp sona electricitat i dona origen a l'invent del parallamps. I després en tenc una que també la vull dir, que és de Mallorca. Jo crec que tenim temps, eh?
1: Vinga, ràpid, perquè no en tenim tant de temps.
0: Ah, no en tenim.
1: No he de posar aquí un so.
0: I d'allà ja està.
1: No, dilo, si és de mare, m'ho deixes intrigat.
0: I d'allà espero un segon que ho trobi, que no sé si l'he perdut.
2: Xerrat més, de que menys si tu n'intent de dir-la, sí. Que no de dir-la, sí. Ja la tindries dita.
0: Sí, mira, l'any 2025, aquesta te fa just un any, 15 de juny de l'any 2025, va quedar marcat com una data clau a la història social recent de l'illa. Sota el lema Defensem Mallorca i el turisme té un límit, milers de persones es van manifestar històricament al bell mig de Palma. La protesta va recórrer les avingudes i el centre històric de la ciutat.
1: I n'hi ha una altra convocada per 25 de juliol.
0: Sí, Marina Maria.
1: Sí, 26, que és el dia que pop pollencins i pollencines aniran en aquesta manifestació.
0: 26 de juliol.
1: Aquí en tenim una de manifestació, dia 26. Concentració, diria.
2: Hi haurà bandera.
1: Bandera, aquí, no? A l'inici de les festes.
0: Que són, s'inici la patrona.
1: Santaina.
0: Bé, Herba, Santaina,
1: no tenim temps, I m'on anem per les verdisses. Vinga, musical, qui hem de posar avui de música?
0: Musical, i de posarem, com que avui fa anys que va néixer en Demis Russo, posarem aquesta cançó d'en Demis Russo que se diu Velvet Morning, que tothom el coneix per Triqui, Triqui, Triqui.

0: l'efemèride musical, com deia en Jaume, triqui-triqui-triqui, Jaume.
1: Triqui-triqui-triqui, clar. Bueno, és que, clar, Velvet Morning d'en Demi Rousseau, sí que sabem, bueno, anava a dir, ja donava per suposar que tothom sabia qui era, però no.
0: No tothom.
1: Segons quina generació sabem clar qui som, i, però coneixem per triqui-triqui.
0: I de el que hem d'informar totes les generacions és la informació de l'agenda.
2: Les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
0: Vinga, tenim 5 minuts. Vos pareix que comencem, canviem l'ordre i comencem per el que tenim dia a dia, si mos sobra temps, mos anem a les informacions més generals. Anem a l'agenda, ja que en setant setmana, ens setant l'agenda completa i demà, dia 16, dimarts, hi ha una xerrada, els eclipsis de la nostra vida, per conèixer tota la informació important sobre aquest fenomen que tindrem dia 12 d'agost. Aquesta xerrada és demà a les 7 a la Fundació Roger Villalonga.
3: I demà també hi ha una activitat a Can Boom, de la que en xerrarem avui de matí. Es diu El preu del sol. És un primer, hi ha també un taller Cost Territori amb Marta Zain, la projecció d'un documental El cost amagat, l'altra cara de la transició verda, i hi haurà la participació de la plataforma Renovables sí, però així no. Un cap vespre, idò, de 6:30 a 8:45 a Can Boom, la Formenta és limitat, que cal fer inscripció a través de les seves xarxes.
1: I dimecres de 7, en Tomàs Vivot presenta el tercer volum de Mallorca Litoral, 15 rutes per la frontera llenca. El Gall edit, és del Gall Editor i també serà a la Fundació Roger Villalonga a les 8.
0: I anem a divendres, dia 19, hi ha una conferència que du per títol La colònia penitenciària de Formentera, 1940-1943, a càrrec de Manel Suárez, i també la presentació serà a càrrec de Pere Sales. La introducció dels centres de reclusió a les Illes Balears durant la Guerra Civil i el primer franquisme, això és a càrrec de Maria Eugènia Jaumes, a les 7:30 a Can Llobera.
3: De menuquet de setmana, dissabte a concert entorn Joan Alcover, a càrrec de la soprano Maria Camps, que anirà acompanyada del pianista David Muendanao. És a les 8:30 a la Fundació Roger Villalonga i l'entrada és gratuïta.
1: I també dissabte, gala d'entrega dels premis Curt Club, al Club Pollença, a les 7.
0: I diumenge hi ha una conferència de Joel Bellviure, l'arqueòleg, que du per títol Arqueologia Bocoris, nous secrets descoberts. Així em pregunta, és a les 8 al Club Pollença, perquè en dedica precisament diumenge a les 12 del migdia se presenta l'exposició Rescatant Bocoris en un museu de Pollença.
3: Exacte, i més coses també, però aquest de setmana hi ha totes les activitats de Dim Pollença. Aquest dissabte hi ha concert musical de Music Mec a la plaça Vella a partir de les 7. Després hi ha Hora Bauxa en els Jardins Joan Marc, que benefici de Prodis. I en un moll hi haurà Ballada Popular, que organitza Racó de Tramuntana, i participen Dalí Seba, Xeremies de la Font del Llall, Aires d'Esplà de Marratxí, a partir de les 8. Plaça Miquel Calllonc. Això és dissabte.
1: I diumenge, també, en aquest marc, a partir de les 11 del matí, teniu microobert by Gerjo, Nathan i Kelpi al Jardín Joan Marc, a partir de les 7, Sweet Duo, Mayal, Tramuntana, Gypsy, Paula Macis, Sop Pep Toni, Dim Kids, Loco, Taroco, Miquel Pepe, Almirón Trio i Gotsmart Jazz Trio a les 7. Passa carrers a Pollença amb la banda de música i a la plaça Major. I Lussos, a partir de les 9, Pere Grau Quintet a les 10, The Ripples a les 11, al Port de Pollença, a partir de les 7, Rano, Los Lo Savio, en Luna, Lupano i Pink Rose.
0: Jaume, respira ara, que fa aire. Havíem dit que, és que teníem aquí Bailo de Museu de Pollença, que diumenge, jo he dit Rescatant Bocoris, no, és un projecte, inauguració de l'exposició La recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia pollença, a les 12 en un museu podreu veure aquesta mostra de 39 peces arqueològiques trobades a Pollença que ajuden a recórrer el passat de l'antiga Bocoris.
3: Dos apunts musicals més. Hi ha festival per tothom. Ho darrer, ja, la darrera xerrada que ara de Pere Esteldric, aquest dijous a les 8:30 a la Fundació Roger Villalonga. Obertura de Tristan Isolde de Wagner, un filtre que profetitza el futur musical. A veure, les entrades estan esgotades, però han de renyar un poquet a la gent que ha agafat invitació i no hi va, perquè sou bastants, eh? S'han quedat...
0: Un 30% de cadires buides.
3: 30% de cadires buides és molt, i molta gent que a lo millor hagués volgut anar i no ha pogut. Per tant, si teniu invitació o aviseu que no hi podreu anar on a vi.
0: Clar.
3: I per altra banda, hi ha música al carrer. Avui, concert de Cuervos Hermanos a la plaça d'Ossaglès a les 8:30. N'hi haurà més. Dimecres, hi ha sessió doble. MG Quartet a la plaça Major i en el carrer Ponent, Cerdà Errada i Loicari. I divendres, deixant manar davant l'Ajuntament.
1: I recordem que avui, dilluns 22 de juny, a l'associació de veïns del Port de Pollença podran donar sang. Dilluns qui ve? Perdoneu, dilluns 22 de juny a l'associació de veïns del Port de Pollença per donar sang. Recordeu que demanar cita a donasang.org.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. Vox creu que el govern no té cap intenció d'aprovar uns nous pressupostos, malgrat l'anunci que comença a elaborar uns comptes per al 2027. Ho ha dit el diputat de Vox, Sergio Rodríguez, a la tertúlia del programa El Dia, on s'ha mostrat convençut que en realitat és una estratègia electoralista del PP.
6: Per la seva banda, el vicepresident de la cambra, Mauricio Rovira, assegura que la voluntat és arribar a un acord, però que l'altra part també ha de voler.
7: ¿Habrá pacto, no habrá pacto, habrá acuerdos? Bueno, eso no depende tanto del que gobierna como de los demás, ¿no? Todos tienen que poner de su parte.
8: Creo que no es una manera normal de negociar ni unos presupuestos ni nada. Y a mí me gustaría recordar que hasta el día de hoy esta comunidad se ha gobernado gracias a Vox.
6: Escepticisme per part de l'esquerra, també temor a un nou acord PP-Vox. Ferran Rosa, de Més per Mallorca, Carles Bona, del PSIP, diuen que en cada pacte de pressupost la ciutadania ha perdut drets.
9: Els dubtes a canvi de què vol negociar els pressupostos, Marga Proens, què és el que vol, què és el que vol renunciar una vegada més en aquesta legislatura.
10: Que més els hi queda per cedir, no? Després de la ruptura, memòria democràtica i totes les sessions i atacs en el català, el que veiem ara és que no hi ha en aquest punt una ruptura ideològica amb Vox, sinó el que hi ha és un calendari electoral.
5: D'altra banda, l'IBEX 35 comença la setmana amb una pujada històrica de l'1,44% i supera la barrera dels 9.000 punts per primera vegada a la història. El motiu d'aquest gran impuls als mercats és l'acord provisional de pau assolit entre els Estats Units i l'Iran, un pacte que permetrà obrir de nou el crucial Estret d'Hormuz.
6: A hores d'ara, el principal indicador de la borsa espanyola es troba exactament en els 19.033 punts. Amb aquesta pujada, les borses acumulen un creixement gairebé del 10% des que va començar l'any. La tornada a la calma a l'Orient Mitjà també s'ha notat immediatament en el preu de l'energia, el petroli de referència, Europa, el Brent, ha davallat en força un 4,4% i el barril es paga ara mateix a $83, una davallada que podria donar un respir molt esperat a les butxaques dels ciutadans i rebaixar així els preus dels combustibles els pròxims dies.
5: Mentrestant, els metges en reprenen avui la vaga en contra de l'estatut marc del Ministeri de Sanitat. Fins divendres estan convocats a una nova setmana d'aturades.
6: Això després d'uns dies en què el comitè de vaga i el govern espanyol no han acostat posicions. Els metges avisen, però, que si les negociacions no avancen, faran vaga indefinida a partir de la tardor. Miguel Lázaro, president del sindicat Cimeval.
11: Se necesita afrontar un problema estructural en la sanidad pública, que es la falta de especialistas, y la única forma de conseguirlo es lograr que haya un estatuto propio, que reconozca la singularidad del médico, que no le siga maltratando desde el punto de vista laboral, que es lo que está haciendo.
5: I un jutjat d'Oslo ha condemnat avui a 4 anys de presó Marius Borg, el fill de la princesa Mette Marit de Noruega, per dos casos de violació i per maltractament a una de les seves exparelles. El jove de 29 anys, que no forma part de la casa reial, ha estat absolt d'altres dues violacions. La fiscalia demanava més de 7 anys de presó per un total de 39 delictes.
6: El tribunal ha considerat provat que Marius Borg va abusar de dues dones mentre dormien i sense el seu consentiment, uns fets que fins i tot va gravar en vídeo. Uns d'aquests episodis va passar a la mateixa residència dels prínceps hereus. A més, el condemnat haurà de pagar 58.000 euros d'indemnització a les víctimes.
5: Amb aquest apunt hem arribat a les 10 i 4 minuts. Amb més notícies a les 11 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: això. Són les 10 i quart i ho dilluns en aquesta hora. Donem un bon dia, la benvinguda a No Parla de Pollença. Martí Marc, molt bon dia, com anam?
1: Molt bon dia, què tal, com estàs?
0: I bé, aquí estem.
1: Has passat un bon cap de setmana?
0: Sí, la veritat que sí.
1: Has descansat?
0: No.
1: Has fet feina?
0: A vegades mos cansat més cap de setmana. Bé, no m'he cansat molt, la veritat.
1: Però no has fet feina?
0: No he fet feina.
1: Has desconnectat de la ràdio?
0: No te creguis, perquè sempre arriba qualque missatge, qualque cosa. Hombre, és molt difícil desconnectar 100%. S'intenta.
1: Som un servei públic.
0: Som un servei públic. Tu no has desconnectat com a bala?
1: Crec que no desconnect mai.
0: 24, 7, 65.
1: Hombre, donc un parell d'hores. Un parell en mallorquí, però. I d'on ve?
0: I d'això ja molt. Qualque
1: dia me desperta amb qualque problema en el cap i qualque dia me'n vaig a dormir amb qualque problema, però normalment després desconnet.
0: Idò, si descansa ja va bé, Martí. Aprofitam a dir als nostres oients que t'atendrem aquí fins a les 11, quan cada dilluns, i que mos enviïn preguntes, si en tenen, propostes, suggerències. Podeu fer per diverses vies. Podeu escriure un WhatsApp en el 687-72-11-93, 687-72-11-93. Podeu telefonar en el telèfon de tota la vida, 971-53-54-55, i mos podeu enviar un correu a radio@ajpollenca.net i en directe el que mos envieu li demanarem a Novala. Teniu bé les 11 acabam aquesta secció. Bé, Martí, començam fent una ullada al que hi ha hagut aquest cap de setmana, que ara comentàvem un cap de setmana a vegades per descansar o no, perquè si vas a totes les propostes que hi ha en marxa és un no aturar. Han tingut moltes coses i ara volia mirar per bon...
1: I vaig anar a Toa.
0: I vas anar a Toa? A Tondre?
1: A Tondre. Però jo no tonc, no en sé. A vegades he fet mis pinitos, però jo abans era fermava les ovelles. Ara ja la gent que jove que realment ton no vol les ovelles fermades, les i això m'ha llevat una funció, però bueno, en faig d'altres.
0: És una altra. I aquesta toa, aquest tondre, era del sistema tradicional de tota la vida, ja està modernitzat amb aquestes
1: màquines. És que si no
0: s'ha passat a la història.
1: Això ho pot fer si ten qualque ove que te queda, el pot fer, però normalment pensa que amb vestidores i tot això és molt lento, té la seva gràcia, però ja ha passat a la història.
0: I ara també ha canviat... Mira, ara m'ho sortim del tema, però...
1: Sí, ja ho sé.
0: Ha canviat molt, perquè ara, de fet, hi ha empreses, diríem, que se dediquen a fer, jo l'ho he dit, tots després, aquests uruguaios que han vengut a fer la temporada i molts ja viuen aquí, i en un dematí van a tres finques i fan una viada.
1: Van a viada. Pensa que actualment la gent que va de aquestes toves a tondre... Són gent jove, gent que entre si s'ajuden i té un altre caire, tot i que ja no és un caire davant, també, perquè hi ha tatoes que tenen tota una festassa, que la idea de festa, hi ha qualque element de festa, però no és el mateix que hi havia. Per tant, ara necessites fer via, necessites realment que la gent produesqui, que tondre sigui cada... Visto no he visto, per entendre's molt, ja està, però bueno.
0: Clar, eren tradicions, que cada setmana una finca tenia la seva data i s'ajudaven, i després hi havia un bon dinar i s'allargava tot el dia.
1: Hi ha cosa, però no és el mateix, lògicament, no? Però bueno,
0: les ovelles, fa calor, les ovelles a l'època de...
1: I un mer pollencí, com ha fet la cooperativa, és un bon producte.
0: És un bon producte. Hi ha qualque novetat per la cooperativa, ara que dius això?
1: No, l'únic novetat que hi ha és que tenen la nau que han de... Nosaltres de l'Ajuntament ja hem fet tota la nostra feina i, bueno, se tracta de ja posar fil a l'agulla i començar a fer totes les feines que s'hagin de fer. Vull dir, però és una bona opció el que farà la cooperativa pagesa, que si per una part jo diria, no diré ha salvat, perquè la paraula salvat no m'agrada, però ha donat un impuls en un mes de Pollença, en tot el que ha significat en tots els sentits, per pagesos, per ramaders, etc. I també per consumidors, evidentment, no? És a dir, jo crec que això, i ara que realment se pugui fer, un tractament de porc, de
0: un centre de desquarterament i elaboració d'embotits.
1: No és que hagin de fer allà matar el porc, sinó una vegada que el temps mort, podràs anar allà a fer totes les coses que vulguis, sobrassada, botifarró, llengonisses, bla, bla, bla. Això també és important, perquè és evident que se tracta sempre d'intentar que tenir un producte propi d'aquí que se mantengui i que faci que els pagesos hi puguin viure, perquè el problema realment de l'agricultura, tots ho sabem, és que realment viure de l'agricultura és molt complicada, és molt inestable, però sense agricultura i ramaderia i pesca no viuria, home. Vull dir, això a vegades no en som molt conscients, però hem de ser conscients de tot plegat.
0: Ara que parlem de la cooperativa, podem recordar que ara estem en període que podem aprofitar aquests bons de producte local i amb el llistat d'establiments que hi ha en el nostre municipi, la cooperativa és un d'ells, que de fet és a on s'acaben més aviat aquests bons.
1: Comença, i jo crec que el mateix dia ja no n'hi ha.
0: Ja no hi ha. Ara ho volia comprovar, perquè se pot comprovar en directe entrant a la pàgina web com estan aquest bons. Estic cercant Pollença ara mateix i així confirmarem allà la bodega de Can Xartell, la cooperativa, tant la botiga de dins el poble com la de la carretera, exaurits en vermell, sí, en sí. Queden a sobrassada de Can Puig i en queden a la bodega de Can Xartell. Hem de dir que també hi ha vinyes mortits, tot i que pertany a Escort, que no ho trobareu com a Pollença, però també en tenen, i també d'en Queoli Solivelles està al Cudi i també n'hi ha. Vull dir, ara poden recordar aquests bons de producte local, que podeu aconseguir aquests productes a meitat de preu. Podeu entrar a la web bonsproductelocal.com. Bé, mos hem desviat el lató a cooperativa, sí, i m'han manat a rodar un poc, i si tornem a l'agenda, Martí, hem de dir que dimecres va ser que hi va haver la presentació d'un llibre, El magisteri depurat a les Illes Balears durant la Guerra Civil i la Postguerra, a la Fundació Roger Villalonga, garra de Pere Carrió Villalonga.
1: Sí, sí, sí.
0: I vares anar?
1: Clar, a més som... Jo, quan vaig ser conseller, vaig anomenar en Pere Carrió president del Consell Escolar de les Illes Balears. Pensa que és una persona que era mestre, ha estat director d'escola, ha estat inspector, ha fet molta feina en temes de l'esplai, i ha fet articles i llibres sobre les construccions de les escoles de la República, però com va dir ell l'altre dia, pues, ell havia fet la construcció de l'escola de la República, però li faltava la part humana. I la part humana, dir, què va passar quan va guanyar en Franco, quan en Franco va guanyar, va començar la Guerra Civil, després el postfranquisme, quantes persones varen ser depurades. Ja no va parlar de mestres que varen ser assassinats o, en fi, varen ser ja no apartats, sinó que varen ser assassinats, i per tant ja aquest tema ja no el va estudiar. Tots els mestres depurats entre la Guerra Civil i durant després el franquisme. No? És un llibre molt treballat, va dir que havia treballat un 8 anys, no vull dir d'una forma continuada, evidentment, però mirant arxius, és a dir, és una feina de formigueta, és una feina complicada, és una feina que realment requereix de molta paciència, de tenir clar una mica el que cerques, i per tant hi ha hagut, pensa que a Mallorca, no, ara el millor xer de memòria, però estan parlant d'uns 600 mestres que hi havia en aquell moment, inclús va xerrar de Pollença que hi havia uns 100 professors, i varen depurar un. Sí. O dos, no estic segur, no? Hi havia mestres, conya Doña Maria de l'Hotel, que, però no la van depurar, tot això, però estan parlant de Pollença de 7 professors, vull dir, mira tu ara quina és la realitat, ho dic perquè a vegades quan diuen amb educació abans, bueno, anem a posar les coses clares, una cosa són els problemes que té l'escola i l'educació en aquests moments, i l'altra molt diferent, quanta gent podria anar a l'escola en aquell moment, és a dir, quines escoles hi havia, quant hi havia, tot això. I estan parlant de les escoles públiques, perquè aquest estudi que va fer en Pere Carrió és mestres depurat de les escoles públiques, no de les escoles religioses, que se suposa que de les escoles religioses no hi havia cap tipus de problema. Mm-hmm. Ho dic simplement per tenir clar realment el que ve. Va ser la pena, hi havia genteta, i per tant va explicar molt bé tot el procés. És un llibre que és un llibre per consultar, no és un llibre per llegir un darrere l'altre, perquè, evidentment, és un llibre de moltes dades, de molt de noms, etc. I crec que és interessant perquè, evidentment, també la política del franquisme va tenir aquesta depuració, però se pot dir que des dels anys 40 fins als anys 70 la construcció d'escoles educatives, la construcció d'escoles i balears va brillar per la seva absència. Hi havia una política educativa lamentable, vull dir que no se va invertir en educació. Va ser a partir dels 70 quan realment comença a haver-hi. Pensa que enguany hi ha hagut uns 75 o 50 anys de Joan Mas, el qual vol dir que la dècada dels 70, quan hi ha un canvi a Mallorca d'un punt turístic, comença a haver-hi gent, hi ha la Llei General d'Educació i que comencen a veure que s'ha de construir escola, s'ha d'invertir en educació, i això va ser, quan se va ser més important, va ser la democràcia dels anys 80, que hi ha tot un procés d'inversions importants i significatives. Però vull dir que hi ha la part de depuració, que és important, i la part, diguem, de construcció, que va ser poc important. Vull dir, l'escola pública va sofrir molt durant el franquisme, evidentment.
0: Aquesta presentació va ser dimecres. Dijous hem de dir que crec que no va anar molta gent en aquesta reunió informativa per parlar sobre el programa d'allò que és segur de govern de les Illes Balears.
1: No, jo hi vaig anar i la veritat és que hi havia poca gent. És un programa que no ha tingut èxit, vull dir, en general pensa que des de que se va posar, jo crec que hi ha hagut unes 100 persones en totes les illes que s'han apuntat, la qual vol dir que no és un programa que hagi tingut èxit. Han intentat canviar, hi havia un director gerent de l'IBAVI, que amb el qual, quan va demanar venir, li van dir que sí, sense cap tipus de problema, perquè nosaltres el que volem és que si hi ha cases i pisos que estan en un mercat, pues que se puguin utilitzar, se puguin arrendar, perquè això és bo per la gent d'aquí, no? Però bé, no sé per què, no sé si a la gent de Baia no li agrada o aniran després, en fi, més personalment, a xerrar l'IBAVI per tal de posar el seu pis a disposició. Han fet canvis, però això, vull dir, després s'ha de veure quin impacte tindrà al respecte d'aquesta qüestió. I pensa que a Pollença hi ha cases i pisos que estan tancats i no estan en un mercat. Per què? Supos que hi ha distintes raons i cadascú deu tenir les seves, però bé, jo crec que és important saber que aquest programa és segur. Doncs repetir.
0: M'agradaria destacar també que totes aquestes audicions comentades a càrrec de Pere Esterric de Festival per a tothom ens han fet arribar que nosaltres anunciem, perquè així ens ho diuen des de l'Àrea de Cultura, que les entrades estan exaurides, però que hi ha moltíssima gent que no hi va. Un 30% de gent que ha reservat l'entrada no hi va. Per això volem fer una crida, perquè molta gent no hi pot anar, que si no hi heu d'anar, aviseu, perquè és una llàstima. Pere Esterric sempre té molt d'èxit enguany. Hi ha molt espai buit a la Fundació Roger Villalonga.
1: És veritat, és a dir, clar, és una forma de posar en marxa el festival, de donar a conèixer aspectes de lo que serà el festival d'enguany, i la veritat és una llàstima que la gent s'apunta perquè se pensa qui podrà anar, etcètera, etcètera, però al final hi ha, com t'ho has dit, perquè jo l'altre dia no hi vaig poder anar, però el primer dia sí. I
0: però havies avisat que no hi aniries.
1: Però jo no m'havia apuntat.
0: La teva que dirà buida no era.
1: No, jo si tinc que estar dret, estaré dret. No tinc cap problema.
0: Que no, passa és per que això, ens han dit un 30% de gent que havia dit que hi anaves molt.
1: Sí. Jo l'altre dia, el primer dia que vaig anar, que va ser el dia de que en Pere Esterric va la primera xerrada, evidentment hi havia cadires buides, no? És una llàstima, perquè jo comprenc que la gent s'apunta, però ha de pensar que si tu t'apuntes i no hi vas, qualsevol persona hi pot anar, perquè en definitiva és entrada lliure. Però se pot exposar que no hi hagi lloc, però si hi vas en aquest moment fins ara, tant el primer dia com el segon dia ha hagut que dir
0: i feia dies que anunciaven que les entrades estaven exaurides, perquè així era la reserva, però clar,
1: Perquè jo crec que a vegades la gent ho reserva, però a vegades o apareix o no pot, o la surt un inconvenient, etc. A més, com que és gratis,
0: Clar, si fos pagant seria diferent.
1: No, ho has dit tu.
0: Ho he dit jo. Però vull dir, jo crec que és realista el que
1: he dit. És real, vull dir, això és una cosa, però també nosaltres no ens interessa que paguin per això.
0: Clar.
1: No ens interessa cobrar per això. És una forma d'incentivar.
0: Bé, veiem una crida. Si no hi podeu anar, aviseu i ja està, no passa res. Divendres se va presentar aquest àleg de cavall Bernat, la muntanya màgica, a l'església de convent. Tota la gent que hi va assistir se'n va poder dur un llibre.
1: Efectivament, jo crec que el cavall Bernat tots sabem que és un símbol. És un símbol que, a més, el més interessant del cavall Bernat és com tothom el pinta, el fotografia, l'imagina, i a més de ser una muntanya simbòlica, guapa, que va canviant de color,
0: màgica,
1: va canviant de forma. Bé, la muntanya màgica és un, està bé com a recurs, però a més és una muntanya perillosa, no? Sí, perquè és una muntanya on hi ha hagut accidents significatius de muntanyeres, de muntanyers, que potser o per descuit o per lo que sigui, tot, qualsevol pot tenir qualque accident, però és una muntanya que és una mica l'essència de Cala Sant Vicenç, si t'hi fixes, no? Vull dir, tothom vol el cavall Bernat, i el cavall Bernat realment té una forma que realment de cavall o no, cadascú l'imagina, i el més interessant del cavall Bernat és que al llarg del dia de les estacions va canviant de color, no diré de forma, però també de forma, en funció si hi ha nivol, si no hi ha nivol del color de la mà, si fa sol, si està nivolat, i jo crec que això li dona un atractiu davant tots els artistes, i no artistes, perquè també, com tu saps, vas allà i te pots esperar, te pots estar allà assegut, mirant i pensant i imaginant, i té el seu encant, no? Vull dir, això és una realitat, de qualsevol manera. Tothom, és a dir, per tant, crec que ja ha acabat l'exposició, acabava diumenge, però bueno, català n'hi ha, per tant, si vol anar en un museu de Pollença, allà hi ha catàlegs que se poden adquirir per 15 euros.
0: Mira, ara, ja que parles d'un museu, enllaçarem i destacarem que aquesta exposició ha acabat, però en un museu, aquest diumenge a les 12 s'inaugura una exposició en un museu, no a l'Iglesi, en un museu, a la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia pollença. Allà podrem veure una mostra de 39 peces arqueològiques trobades a Pollença que ajuden a recórrer el passat de l'antiga Bocoris, i en dedica més l'arqueòleg Joel Bellviure, que ja ha fet molta feina en aquest projecte. Farà el mateix diumenge a les 8 en el Club Pollença una conferència que diu Arqueologia Bocoris, nous secrets descoberts. Hem de dir que era un poc el projecte del Rotary Club, que ara estan creant l'associació Rescatem Bocoris per continuar fent feina.
1: Bueno, jo aquí sobre aquest tema, jo crec que això va venir, tot això d'aquest tema va ser les conferències que se varen fer Formentor, Banda Formentor, si te'n records.
0: La Fundació Roger Villalonga.
1: Sí, la Fundació Roger Villalonga, l'any passat, crec que era l'any passat, que se va plantejar tema de boca. És a dir, que van xerrar d'en Damianet, que va ser un pollencí, que aficionat, que va atreure moltes coses, però que també se va posar manifest que hi ha molta cosa per descobrir, hi ha moltes coses per fer, però hi ha molt poca cosa feta, no? A mi, una de les coses que vull posar de manifest, i per ell que realment crec que a vegades no s'entén compte la importància que tindrà en el futur, nosaltres des de l'Ajuntament hem començat a fer el pla especial d'Upedret de Boca, ho han dit algunes vegades, ja tenim un arqueòleg que està fent un pla especial. El pla especial d'Upedret de Boca és un pla d'ordenació, delimitar una mica on arriba el Pedret de Boca, evidentment fer tot un plantejament de les zones on s'han de fer excavacions, fer programes de divulgació i informació i fer itineraris. Aquest és un projecte que hem començat nosaltres com a Ajuntament, fa mesos que l'hem començat, ara el tenim aturat perquè estan pendents d'una reunió al Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca, que segurament el tindrem a principi de juliol, Han demanat fa setmanes, en fi, fa moltes setmanes que han demanat una reunió per parlar de dues coses, del catàleg de patrimoni de Pollença i després del Pedret de Boca, perquè volen tenir una coordinació, perquè a Mallorca ja s'estan fent plans especials de polèntia, ho he dit alguna vegada, d'un altre espai arqueològic de diu les Fleixes, de Felanitx, però no n'hi ha cap de provat. I nosaltres, varen, arrel de tot això, varen plantejar en el Consell de Mallorca, la Conselleria de Cultura i Patrimoni, que volien fer aquest pla especial. Varen dir que sí, nosaltres varen comanar a un arqueòleg aquesta feina, l'ha començat a fer, ara estan pendent d'una reunió en el Consell, en la part de patrimoni, per dir per on han d'anar, perquè evidentment pensa que aquest pla especial l'ha d'aprovar el Consell, com qualsevol pla especial, no? L'ha d'aprovar el Consell, haurà d'anar a exposició pública, etcètera, etcètera. Nosaltres crec que hi ha de venir una visió global, no només de Pedret, de tot Boca, vull dir, per tant, crec que el tema d'excavacions, itineraris, divulgació pedagògica, saber exactament les zones on se poden excavar i tot aquest tipus de coses, crec que és important. Ho dic perquè, i a més, té una cosa que jo l'escric que he fet sobre aquesta exposició, que també hi haurà un catàleg al respecte, i he dit que Boca necessita dos tipus de protecció. Una protecció natural, perquè a Boca hi va moltíssima de gent, una quantitat de gent que qualque dia poden arribar a 300 o 400 persones, la qual, evidentment, comença a fer una reflexió. Hi ha un nivell de pressió humana molt important sobre... Estic parlant d'un medi natural, de cala boca, etcètera, etcètera, però també hi ha d'haver... Ha d'haver un control, una supervisió, una regulació de tot aquest tipus de coses. I una regulació que a nosaltres ens interessa i hem començat és a través del pla especial de Pedret de Boca, que és, jo crec que la primera vegada que se fa una cosa d'aquest tipus. I crec que realment això és una variable importantíssima al respecte.
0: I hem destacat una activitat que se farà aquesta setmana i sí que vam de repassar tot el que ha hagut la setmana que hi vàrem acabar. Hem de dir també que hi va haver totes les jornades socials que també varen començar dijous i dissabte amb les propostes, la presentació de les associacions en un moll.
1: Efectivament, va ser... Jo crec que ja són molt per que fa 10 anys que fan aquestes jornades socials i va... Lo interessant és que hi participen entitats socials d'un municipi, que hi participen l'associació, va participar també el Consell de Mallorca, el Govern de les Illes Balears, lògicament el Servei Social de Pollença, però lo interessant és fer reflexions, demanar la participació d'aquests sectors davant d'una realitat que és tenir un poble el més cohesionat possible. Jo sempre he dit que Pollença tenim la sort de tenir tres entitats com Prodis, Afama i Abaimar, que han donat un servei i han sortit de la societat civil, de les famílies fonamentalment, i a través d'aquest servei, després, lògicament, han de tenir suport, com no pot ser d'altra manera, de les administracions, però crec que hi ha que estar orgullosos de que de nens o persones en qüestió de discapacitat tinguin una resposta. Persones que tenen ja, en fi, el tema de demències, Alzheimer, poden tenir Afama, i el tema de les malalties rares de Weimar, crec que és la demostració, jo diria, d'un poble que ha creat i que realment està molt institucionalitzat i, a més, se fan moltes coses. Per tant, crec que tenir un poble cohesionat socialment és important, al marge d'altres accions que se fan des dels serveis socials, des de Càritas, des de les monges del Sagrat Cor, vull dir, que hi ha molta entitat social que d'una forma o l'altra donen resposta a problemàtiques socials, que d'acaba ja n'hi ha moltes.
0: Martí, divendres, el pati de l'Ajuntament va acollir la trobada de resposta de tot el procés participatiu. Quines festes volem? Hi va haver representants polítics, agents implicats de diferents sectors, estava convidada la ciutadania en general. Ja ens havien explicat que l'acte estava estructurat en dues parts, regidors i regidores de cada àrea tenien uns minuts per exposar les mesures en relació a les propostes que s'havien plantejat prèviament en diferents consells i mecanismes de participació, i després se va fer una dinàmica participativa en la ciutadania. Quin balanç mos fas d'aquesta jornada?
1: Bueno, jo crec que aquesta jornada és la culminació de moltes feines que s'han fet anteriorment, per tant no és un punt final, és un procés que s'ha fet durant mesos i que...
0: Es dona resposta.
1: resposta. Donar
0: no?
1: resposta, s'ha fet el Consell d'Infància, Consell d'Adolescència, s'han fet moltes reunions i tothom ha dit quina festa volem. En Mateu Tugores, que en definitiva és el que te pot fer millor un resum, va fer la relació de totes les festes que se fan de gener fins a cap d'any, vull dir, final d'any, que n'hi ha moltes a Pollença, perquè tenim d'això, no? Jo crec que les festes, a més, han canviat, les festes són molt mòbils, és a dir, cada vegada hi ha més festes que la gent, la ciutadania vol, cada vegada hi ha més, jo diria, més participació, també més massificació de les festes, i se tracta sempre de tenir l'hora i un as el que vol la societat per tal de donar la resposta adequada. Jo crec que jo només vull posar un exemple, que és el Pi de Sant Vicenç, que va ser una proposta de nens que ha tingut un èxit importantíssim. En podríem posar més exemples.
0: Sorgida d'aquest procés participatiu.
1: Que va sortir d'aquest procés participatiu. Per tant, inclús coses que s'han fetes i que se faran a les properes festes també ve de reunions en sectors socials que volen unes festes més participades i més de qualitat. Vull dir, això és una realitat. Per tant, pensa que ara començam, ara hi haurà les festes de Sant Pere, les festes de Verge del Carme, i ja comencen les prefestes Moros i Cristian, les votacions... Vull dir que ara l'època de l'estiu és l'època de que les festes sorgeixen al carrer, però jo crec que fa molta estona que hi ha festes a Pollença, no?
0: És un notorar, nosaltres ho podem ratificar perquè la programació, o plànings de la nostra programació aquí a Ràdio Pollença de fa mesos, mos costa a vegades encaixar les entrevistes de tot el que
1: se fa
0: aquí.
1: Se fa moltes coses, no? Però bé, jo crec que lo important és que això no sigui la participació d'una cosa permanent, perquè les festes són molt canviants. Les festes, hi ha molt de sectors, hi ha sectors que tenen dificultat, que és un sector de 12 a 16 anys, és un sector complicat, evidentment, perquè no és infant i tampoc...
0: No és ni petit ni gran,
1: és una època de transició i tal, i és una època, és una etapa que segurament no han acabat de trobar el que la gent hauria de fer, no?
0: Més coses, ja que parlem de festes, serà en juliol, però se va presentar també aquest diumenge a Can Llobera, se va presentar la programació de lo que serà la tercera edició de l'Orgull Pollença, que a més ara hem de dir que en tota la polèmica que hi ha hagut, Pollença, per mi, Inca i Manacor seran els únics municipis que ho celebren.
1: Aquí fa 3 anys amb aquest que se faran, jo crec que l'orgull és reivindicar el dret que tot qualsevol persona pugui estimar així com vulgui i en qui vulgui. És una qüestió de perdre la por, perquè el silenci i la por i la repressió ha estat una característica sobre aquestes qüestions, les persones diferents, per raons X, etc., així com de que el dret a estimar forma part del dret a viure, jo diria, no? I tothom ha de viure així com vol. I jo crec que lo temps ha anat assolint més espai de llibertat, tot i que ara hi ha una sèrie de retrocessos a vegades d'aquesta, jo dic, incultura de l'odi contra els migrants, contra la diversitat sexual, contra el català, contra tota una sèrie de coses que crec que és lamentable. Per tant, a reivindicar el dret a viure i estimar així com un és i sent. Aquesta idea, no a la por, no a la por de no ser qui ets amb tots aquests estils.
0: Vinga, Martina, hem entrat en matèria, que duim 25 minuts només repassant l'agenda de lo que hem fet.
1: Hem estat en matèria una altra
0: vegada. Sí, però de lo que ha passat. Anem a xerrar de lo que vendrà, perquè tot això ja ha passat. Avui, a la 1:30, s'ha convocat una reunió, Martí, perquè aquesta setmana vàrem veure que està en període d'al·legacions ja, tot un altre projecte aquí en el nostre municipi, una altra planta de bateries de liti, aquí hem de dir que és en sol rústic, que s'humedrava, i vosaltres heu convocat una reunió avui a la 1:30 a la sala de plens, que ho doin ja així perquè està obert a tothom,
1: està tot
0: i que heu fet una convocatòria, associacions
1: tothom,
0: sí, i plataformes, etc, però tothom hi pot anar. Clar, aquest projecte, Martí, es troba ja en exposició pública. I quin serà ara l'objectiu d'aquesta reunió, la funció que voleu fer des de l'Ajuntament?
1: En principi, nosaltres ens vam assabentar per UBOIP, és a dir, no, ni l'empresa ni la conselleria ens va dir res, ja ha sortit un UBOIP, i nosaltres ja recordo, vull que recordo, la gent recordi, que arrel de la primera, que se va plantejar un projecte de magatzem de bateries de liti, ja hi va haver, com es diu, una plataforma que està ara amb això seguint xerrant, treballant amb aquesta plataforma, perquè tot el municipi està relacionat, és a dir, tot està relacionat a nivell territorial, no podem ser gran, però no és tan gran, no? Com per fer divisió territorials o de zones, no? I per tant, nosaltres ara estem pendent, per una part, de les al·legacions que vàrem presentar en el primer projecte, que encara no han rebut cap tipus de resposta per part de la conselleria, ho dic perquè...
0: No sabem en quin punt se troba.
1: No sabem, i que costi, i ho vaig explicar aquí, nosaltres... com a ajuntament, plataforma i entitat, com a Vilació de Veïnats, Cofreria de Pescadors, hoteler, vàrem anar a veure el conseller i director general d'Energia, les vàrem plantejar que nosaltres estàvem en contra de la ubicació, després ho matisaré tot una mica tot el que dic, i de qualque manera vàrem dir que teníem una resposta, però que depenia d'un pot del Parlament. Nosaltres vàrem fer una altra demanda de reunió que ens va costar moltíssim en tots els grups parlamentaris del Parlament de la Illa Balear, on hi ha des de Vots, Partit Popular, PSOE, Més Mallorca, Més Menorca, Esquerra Unida, Podemos, etc. I tots varen dir que no estaven d'acord amb això. Però bé, de moment nosaltres el que és evident que no hem tingut una resposta a les al·legacions que varen posar. I pensa que a Pollença se varen fer moltes signatures en contra d'aquesta projecte de bateries de magatzem de bateries, sí, de liri. Ara estem en una situació semblant, és a dir, els arguments que nosaltres tenim són els mateixos, quasi, no? Pensa que no volem una zona rústica, no volem una zona, també té un espai de zona inundable, amb totes les conseqüències que pot haver de contaminació, pensa que un magatzem de bateries de liti pot tenir problemes d'incendis, un problema d'incendi, i que el bombero no la paguen així com així, sinó perquè s'ha d'acabar de pagar d'una forma, diré, natural, però sí que han d'evitar que un foc se pugui estendre als rededors. A més, pensa que també se tracta d'un lloc que a vegades han de ser accessibles, per exemple, a un bomber, en el cas de que hi hagi aquest tipus de problemes. I, a més, nosaltres el que hem dit moltes vegades són dues coses. Una, és veritat, estem en una situació d'una transició energètica, i que la transició energètica fa que realment hi ha d'haver aquestes magatzem de plaques solars o de bateries de liti, etc., perquè emmagatzem energia. Aquest emmagatzament de bateries, que realment ara estan parlant, no creen energia, sinó l'acumulen, compren energia quan aquesta s'obre, per tant, a preu baix, i després la venen quan realment se necessita aquesta energia elèctrica a preu més alt. Per tant, fan acumular, energia, i realment el que nosaltres dèiem, que segurament és necessari aquest procés de transició energètica, però que se faci en un polígon industrial o espais que realment planifica l'administració d'acord amb la normativa.
0: Aquest, mos pots destacar, la zona d'Humadrava.
1: La zona d'Humadrava, que és la zona que està d'hora a la Bufareta. Uh-huh. Està sol rústic, a centenars de més. Per tant, crec que comença a ser necessari que planifiquem les coses, és a dir, el que són a vegades camp de bateria de plaques solars. Una cosa són els usos personals que pot fer la gent de les plaques solars, i l'altra és tenir camps de bateries, corterades de bateria de plaques solars, que també s'ha de planificar. És a dir, si Mallorca té un encant, és un encant que s'ha de planificar. No podem posar bateries, plaques solars per tot arreu, mos carregarem un paisatge, mos carregarem la nostra riquesa territorial, i a més serà un element que té problemes de contaminació en tots els aspectes. Per tant, nosaltres el que dèiem, d'acord, no, perquè això són directives europees al respecte, anem a emmagatzemar energia, d'acord, anem a definir on s'ha de posar i en quines condicions s'ha de posar. No se pot posar, nosaltres hem dit, i a més ha vengut qualque empresa a l'Ajuntament i m'han dit, és que en un polígon industrial és molt car, és més car el metro quadrat de polígon industrial a Pollença que a Madrid. Vaig dir, mira, anem a parlar, si només penses en el negoci segurament anem malament, si penses en el negoci també has de parlar una mica.

0: està tota aquesta plataforma, les entitats com l'Associació Hotelera, el Ciutat de Veïnars, Cofreria de Pescadors, aquesta plataforma que se va crear, tothom està, està pot venir en aquesta reunió, inclús jo he xerrat ja en persona que s'han posat en contacte amb jo per tal de veure quina serà la posició de l'Ajuntament. L'Ajuntament està en contra d'aquesta ubicació, d'aquest magatzemament de bateries.
1: Idò, avui a la 1:30 tothom pot assistir a la sala de plens en aquesta reunió.
0: Sí.
1: Més coses. Avui, dia 15 de juny, ha començat tot aquest nou servei de recollida de fens. La fracció orgànica en un porta a porta ha començat avui. També hem de dir que a Sant Vicenç hi ha aquest contenidor de càrrega lateral, que de fet a les 11, d'aquí una estoneta, 10 minuts, hi ha una reunió informativa a Sant Vicenç. Són dues coses diferents de la recollida de residus allà. Si parlant de la de Pollença, poden recordar que bé, ja s'ha repartit un cubells, i bé, un primer dia, i m'agradaria dir, perquè m'enviaven ara un missatge, Martí, que mos deien que ho començos estan furiosos, potser, clar, no podem generalitzar, que demanen si s'han d'apuntar a alguna banda per anar a cercar un cubells. Tothom està xerrant en un carrer avui, m'ha dit les madones, estan xerrant d'això, però bé, nosaltres ja ho hem dit, ja sabem que un cubells s'han recoït, s'han anat recoint la setmana passada, i ja havíem dit que si no hi havíeu pogut anar, podeu anar a Inser a recollir-se.
0: Efectivament. Bueno, primer, un parell de coses. El procés de transició sempre genera algun tipus de problemes. Això, a qualsevol municipi que s'ha fet aquest canvi, hi ha hagut problemes. I això jo ho entenc, perquè jo mateix m'he hagut de reorganitzar, vull dir, i jo intent fer-ho bé, perquè se tracta de que el que reciclam ho feim per un bé de medi ambient. És a dir, no és una qüestió, diguem, d'un caprici, sinó realment això forma part de tota una política de recollida de residus, de fens, més o manco planificada a nivell general. No? Pollença no és que mos hagi inventat res. A dir, no, ojalà ho haguéssim inventat, però ja estava inventat, no? Jo record quan se va fer a sa poble també hi va haver problemes d'un principi, però normal que un principi. Jo avui de matí, quan m'he xicat i anat pel carrer Major, he vist que hi havia gent que no ho havia fet bé.
1: Clar, saps què passa? És que nosaltres avui en xerràvem aquí. Clar, és a partir de dia 15.
0: Dia 15.
1: Jo traiem ahir, dia 14.
0: Però i clar, es recolli dia 15.
1: Clar, però aquí aquest impàs de primer dia...
0: Bueno, però això, mira, jo, que hi hagi un problema el primer dia, m'apareix bé. És a dir, m'apareix bé, ho entenc. És normal que hi hagi hagut aquestes desinformacions, però dia 15 no és diumenge, vull dir, és dilluns. I la recollida de fens, tots sabem que se fa...
1: Matinada.
0: No se fa.
1: Però ara hi ha un canvi de que ho han de treure un dia abans.
0: Bé, però jo sempre ho treia un dia abans, és a dir, perquè si recogeixen a les 5, no m'aixergaré a les 5 per treure-ho. Jo intent per... Ho dic com a exemple, vull dir, de qualsevol manera. A més, jo ahir m'ha demanat, hi hem de treure en bossa o dins un cubell? No, dins un cubells. Perquè també és una qüestió estètica i una qüestió, evidentment, d'embrutar manco. Perquè jo veig gent que deixa les bosses en terra, les bosses a vegades tenen suquet, embruten, i això no és bo, sobretot en un casc antic que se moure moltíssim, la brutó, i jo crec que...
1: Moixos, també
0: també moixos, i per tant, de lo que se tracta és d'intentar, a poc, anar ja fent aquesta normalitat que en aquest moment encara no tenim. I per tant, poden anar a Enser a cercar, diguem, aquest cubells, se va dir, es va estar una setmana, se'n van repartir mil i pico, i ho dic, i de més estan parlant de la zona de Pollença, vull dir que no estan parlant de tot plegat, no? I per tant...
1: Anant per fases,
0: anant amb tranquil·litat, que la gent no se posi nerviosa, que tot han d'aprendre, jo el primer, evidentment, jo hi estudiava tot, exactament, teniu meus dubtes...
1: Clar, mos hem d'acostumar. Ara faré un recordatori. I nosaltres no mos cansarem de fer sessions aquí a la ràdio. Tornarà en Sebastià, Sansou, gerent d'Enser, explicaró. Cubell blanc és per envasos, per cartó i per vidre. Un marró de tapa grisa, perquè un marró petit és per tenir de la cuina i cadascú d'aquí també en pan d'avui, és per l'orgànica i també, ho dic, que hi heu de treure un rebuig aquí de dins. Sempre dins bossa.
0: Dins bossa. És a dir, avui jo he vist que hi ha hagut gent que havia tret un cubell petit
1: això sabien que passaria.
0: Un cubell petit que és intern, Que bàsicament és de matèria orgànica, fonamentalment.
1: Han de reestructurar també ara les cases, com ara, ho tenim.
0: Jo tenia cubells interns, ara he fet una reestructuració interna, no? Però bueno, jo crec que això és una qüestió, a vegades ens posen nerviosos quan hi ha canvis, o canvis sempre generen intranquil·litat,

0: a vegades generen a vegades, no sé, una mica d'ansietat, de preocupació, de nervis, si ho faré bé, si no estic enterat. És veritat que s'han fet sessions, s'han anat a les cases, s'ha repartit paper, en fi, s'ha fet moltes coses, inclús s'ha fet sessions a l'Ajuntament, que Ràdio Pollença
1: ho ha retransmet. Ho tenim penjat a la nostra tot pàgina això, web, però ho escoltar
0: tot també. Això. Però bé, jo diria que la gent se posi tranquil·la, que realment si hi ha qualque cosa que se posi en contacte amb Vèncer, que realment en fi, estan començant, és a dir, i nosaltres no volem fer res per posar multa ni res, simplement volem que la gent posi tranquil·la, que facin les coses bé, que això al final és bo per un poble i és bo per un medi ambient, és a dir, que és una mica l'objectiu que hem de tenir al respecte.
1: I tema Sant Vicenç, aquest nou servei a Sant Vicenç d'un contenedor de càrrega, aquí missatge només per Sant Vicenç, hi ha una reunió ara a les 11 informativa en l'hotel Vicent de la Mà.
0: Efectivament.
1: Martí, mos queda poc temps i encara queden temes. Demà hi ha assemblea de Batles i Batleses de Mallorca, organitzat per el Consell de Mallorca. Si mos pot dir resumidament, perquè tenim molt poc temps, quins temes, quines propostes presenta Pollença?
0: Bueno, hem presentat una moció i preguntes. Moció. Nosaltres hem presentat una moció demanant la petició d'un mecanisme estable de finançament del servei de salvament i socorrisme a les platges dels municipis de Pollença. És a dir, en aquests moments nosaltres vàrem entrar a l'Ajuntament i costava el salvament i socorrisme uns 400.000 euros. Ara mos costa gaire més d'un milió d'euros. Nosaltres pensam que aquest mecanisme de salvament és per la gent de Pollença, però per la gent que ve de tot Mallorca, de tot Espanya, de l'estranger, perquè necessitem un servei de salvament i socorrisme que hi ha nou convenis entre treballadors per a treballadors, que jo m'aparell bé, però nosaltres hem passat gairebé, hem incrementat més de 600.000 euros en 3 anys. I nosaltres què demanem? Com se fan altres comunitats autònomes, com per exemple Astúries. Astúries. Nosaltres hem demanat, no la primera vegada, perquè vàrem fer ja una moció a l'Ajuntament al respecte, i demanarem que sigui una part, una subvenció a tots els municipis, no tot d'Pollença, però tots els municipis puguin rebre una subvenció de l'ITS, de l'impost de turisme sostenible, perquè això és un element important de seguretat a les platges, seguretat, perquè realment cal evitar que hi hagi desgràcies al respecte, i nosaltres demanem un mecanisme de finançament estable, que no vol dir pagar-ho tot, però una part, i considerem que l'impost de turisme sostenible que el sac Rocoé, bastant de dos vés, seria bo per totes les platges de les Illes Balears, perquè no és un servei municipal, és un servei que feim municipis, però per tota la ciutadania, i realment cada vegada entre el que traiem de servei de platges i el que hem de pagar a costes, això ja és un servei deficitari. I nosaltres el que volem és com a mínim que hi hagi un equilibri entre una cosa i l'altra. Però aquesta és una qüestió que esperem que vagi bé. Però després nosaltres demanem, fem una sèrie de preguntes, per exemple, vàrem demanar en la darrera assemblea de Bales i Batleses que com que hi havia hagut un conveni entre els sindicats per intentar millorar el sou de les educadores de les escoletes, i nosaltres vàrem, com a ajuntament, ens vam adherir per aquest complement, que aquest complement fos finançat per la Consell d'Educació. Ho han demanat a la Consell d'Educació, ens han dit que no, i nosaltres demanem quines coses han fet el Consell en respecte a aquesta pregunta, aquesta moció que varen presentar. Després també demanem una pregunta de per què s'ha integrat la residència de Muro i no les altres. Quins són els criteris? Ens han dit criteris tècnics. Nosaltres volem conèixer els criteris tècnics que s'han utilitzat per això. No estem en contra de que sigui Muro. Jo he felicitat un bala de Muro, però el que jo crec que hi ha d'haver transparència, de veure els criteris que hi ha hagut per tal d'integrar a uns i no uns altres. Quan Pollença, segons les dades que tenia, estava en primera posició per la seva integració. I després, la darrera cosa que realment hem plantejat fa referència, menys si me'n record, no, crec que no me'n recordo més, però bueno, fem tres preguntes per tal de posar de manifest aquesta qüestió. Però el tema de la residència ens interessa, el tema d'escoleta, però la moció que a nosaltres ens interessa més és el que fa referència al tema de salvament i socorrisme.
1: Vinga, i d'això és demà, assemblea de Batles i Batleses, sí. Ja ens explicarà, ja ens faràs una valoració, i m'agradaria abans de que va treure un tema polèmic a la xarxa, no ets de Pollença, sinó s'ha obert un bon debat en referència a la piscina de Pollença, un debat on es posa damunt la taula, diu no està oberta per la gent de Pollença.
0: Bueno, no,
1: diuen que hi ha hagut una recollida de firmes perquè la piscina estigui obert en un poble, hi ha tota una sèrie d'imatges de com se fa a altres llocs. Se recorda també com se feia aquí antigament, diuen ara a Pollença tenim una restricció d'horari i pots anar 40 minuts però has d'haver reservat abans per una aplicació, un de retorn acaba a les 5:30, que diu que és quan és millor hora per anar, que no fa tanta calor, no se pot berenar allà, també s'enllaça amb el tema de que no tenim bar en el poliesportiu de Pollença ja fa estona. Diu, no tenim una piscina oberta al poble per poder anar a nedar amb els nostres fills lliurement, no tenim una piscina perquè un grup de nins puguin anar a passar un cap vespre amb els amics. Bé, aquí després hi ha molt de debat, supos que ho has vist.
0: Bé, hi ha un tema de seguretat, també cal dir-ho, vull dir, nosaltres necessitem sempre les piscines tinguin seguretat, això vull que la gent ho tingui molt en compte, no podem obrir una piscina després que la faci el que vulgui. És veritat que ho estem estudiant, com podem millorar la relació en aquest sentit, i en tercer lloc, el tema del bar, jo vull dir que quan vàrem entrar no hi havia cap bar, ni un pavelló, ni un moll, ni un polideportiu. Nosaltres el polideportiu l'hem tret dues vegades a licitació i ara ho estan treballant per tal de posar millors condicions per entrar, però només demanàvem 4.500 euros a l'any, si hi havia una inversió, però la inversió era relativa. Per tant, vull dir que
1: tornareu a treure la licitació.
0: Estan treballant per treure-la en unes altres condicions. I l'altre que tu has plantejat, nosaltres, quan hi ha un debat en aquest sentit, nosaltres som de ser sensibles a el que la gent demana i ho estem estudiant.
1: Molt bé, idò. Bueno, anem a un bon llatí de les 11 i te desitjam bona setmana, Martí.
0: Igualment, molta setmana a tothom.
2: I ara mateix més de 6.000 persones a llista d'espera.
3: Tot i aquesta xifra s'ha reduït una mica, el ritme en aquests moments és encara molt lent. De fet, el nombre de beneficiaris que reben una ajuda a les Balears només ha pujat un 0,9%. És una dada que es troba molt per davall de la mitjana de l'Estat. A més, el temps que s'ha d'esperar per resoldre cada expedient aquí a les Balears és de 203 dies. Això supera el límit dels 6 mesos que marca la llei. La situació és dramàtica, hem de dir, però, a tot Espanya, fins al han mort un total de 13.500 persones a les llistes d'espera de la dependència. Això suposa una mitjana de 90 persones mortes cada dia, o, dada equivalent, una víctima cada 16 minuts. Des de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials alerten que el sistema actual no pot assumir tota la demanda i que aquest 2026, enguany, hi ha hagut un canvi de tendència negatiu a tot el país.
2: Canviant de qüestió, avança el pla de climatització a les escoles i als instituts públics. A partir del curs que ve, es preveu que s'instal·lin tendals per proporcionar espais d'ombra als patis.
3: El secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu, Mateu Sunyer, però admet que les millores en la climatització de l'interior de les aules, que són les més exigides, són més lentes perquè s'han d'adaptar a cada edifici i també s'han de fer fora del període de l'estiu.
4: Quin problema hi ha? Que aquestes actuacions requereixen en molt de casos per una reforma d'instal·lacions i que, a més, no se poden executar en període lectiu. Per què? Perquè afecten les zones comunes, passadissos, aules...
3: Miquel Àngel Guerrero, director de la FAPA a Mallorca, creu que les reformes haurien de ser més ràpides.
5: Pensem que s'han d'aplicar mesures més immediates, més urgents, a la majoria de centres i no fer grans intervencions a un parell de centres.
2: Els tribunals. Comença una setmana complicada per al PSOE amb cites judicials de rellevància política. Avui és el torn de Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol, i demà passat dimecres arriba la declaració més esperada. José Luis Rodríguez Zapatero està citat com a investigat pel cas Plus Ultra.
3: Gómez ha d'acudir aquest dilluns a l'audiència prèvia al possible judici amb jurat popular per 4 presumptes delictes de corrupció en els negocis, malversació, tràfic d'influències i també apropiació indeguda. També es decideix si es prenen mesures cautelars. El jutge Peinado també ha convocat la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés a una audiència preliminar abans d'enviar la causa a l'audiència provincial on s'ha de celebrar celebrar el judici.
2: A l'exterior, almenys 4 morts i 30 ferits, entre ells 2 infants, en un atac massiu de Rússia contra Kiev amb 70 míssils i més de 600 drons. Les bombes han provocat incendis greus a l'històrica catedral de Dormició, que és patrimoni de la UNESCO, i al Museu Nacional d'Art.
3: Moscou confirma l'ofensiva contra instal·lacions militars, però es desvincula de l'incendi del temple. El govern rus assegura que el responsable col·lateral del foc és un míssil de defensa Patriot de la mateixa Ucraïna.
2: I el Regne Unit ha anunciat que prohibirà les xarxes socials als menors de 16 anys. El primer ministre, Keir Starmer, ha anunciat avui de matí aquesta mesura per protegir, diu, els joves.
3: La llei, que s'aprovarà gràcies a la majoria absoluta dels laboristes, també controlarà els xats de jocs en línia amb desconeguts.
2: Són les 11 i 4 minuts. Amb més notícies a les 12 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: Si no fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
2: Ràdio Pollences, comunitat.

0: I continuem aquí en directe, quan són les 11 i 6 minuts, i com vorem avui de matí, anem a xerrar d'aquest projecte, d'aquest activitat que se fa demà a Can Boom. Tenim na Tatiana Diniz, ella és antropòloga i tècnica d'aquest projecte. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Jaume, moltes gràcies per l'oportunitat.
0: Faltaria més, benvinguda. Mos pots explicar en què consisteix aquest projecte que feis demà a Can Boom?
1: Sí, bueno, el projecte neix d'un objectiu clar, que és com fomentar la ciutadania crítica arrelada a l'activitat, no? I capaç d'identificar les causes estructurals de la crisi ecosocial que vivim, no? O sigui, sí. I qüestionar també el model extractivista global, perquè és una crisi que als països del sud ja existeix ja fa molts de temps, no? Sí. Molt de temps, i ara es fa cada vegada més evident a Europa. Llavors, és com... O sigui, que la gent s'adoni com fa un projecte d'educació per la transformació... Ai, perdó.
0: No te preocupis.
1: És que estic molt...
0: No te preocupis, jo t'he dit. No te preocupis, respira'm un poquet, si t'assembla.
1: Vale,
0: i no te preocupis.
1: Vale.
0: O sigui, estaves content que consisteix el projecte, l'activitat. Si te pareix, si vols tornar a reiniciar.
1: Sí, vale,
0: però no te preocupis, perdona. Tenim temps.
1: Vale, o sigui, perfecte. Que... Bueno, l'objectiu és fomentar una ciutadania crítica, relata, no, i activa, que sigui capaç d'identificar les causes estructurals de la crisi ecosocial. I llavors, qüestionem aquest model extractivista global que es fa evident als països del sud, però ara es fa cada vegada més evident a Europa. Llavors, també volem visibilitzar i connectar els impactes i la resistència dels sud globals amb les realitats que vivim aquí a Mallorca.
0: Molt bé, i doncs, si t'assembla, pues, una vegada que m'aclarit el que és el projecte i en què consisteix, anem a veure amb aquesta activitat que se fa demà a Pollença, a Can Boom. Si mos pot dir ses pas en què consistirà.
1: Vale. Gràcies. Bueno, demà celebrarem aquesta activitat a Can Boom i l'activitat comença amb un taller de cos territori que serà facilitat per a Marta Zany, que és una artista multidisciplinària. Ella va desenvolupar aquesta metodologia conjuntament amb la Marcia López, que és una dona que és de la iniciativa mesoamericana de Mujeres Defensores de Derechos Humanos, que és una xarxa formada per dones defensores, no? Que en molts casos han posat el cos en la defensa dels seus territoris davant projectes extractius i altres formes, no? De violència, que van assumir riscos, amenaces i persecucions. Llavors, aquesta metodologia que va desenvolupar amb la Marta convida les persones participants a reconnectar amb el cos,
0: sí.
1: Compartir experiències i reflexionar sobre la relació entre cos i territori. No us explicaré molts detalls perquè volem que sigui
0: molt important, també,
1: una sorpresa.
0: No hem d'explicar massa detalls perquè si no després l'activitat en si se fa demà,
1: ja,
0: i la gent hi ha d'anar. No?
1: Sí, és molt bonic, no? Deixar l'espai per a sorpresa, però també, bueno, és una mica d'una intervenció artística, no? Uh-huh. Sobre una tela i bueno, cada peça es converteix en una peça única i una petita obra d'art col·lectiva. I... Sí,
0: sí.
1: Després del taller,
0: sí.
1: Bueno...
0: Això que mos estaves explicant ara, lo de la Marta Zain, uh-huh. Que és, diguéssim, el taller corporatiu.
1: Sí, la primera part de l'activitat.
0: Perfecte.
1: És el taller. Després projectarem el documental...
0: El cos amagat, sí.
1: El cos amagat, sí, sí. I després de la projecció, haurà un debat obert. I també comptarem amb la participació de la plataforma Renovable Sí, però així no... i que compartirà també la feina que estan desenvolupant a Mallorca i els reptes actuals i al voltant dels desplegaments de les renovables al territori.
0: Sí.
1: I també comptaré amb el grup de comunalisme digital de Can Boom, que és una iniciativa que reflexiona com reapropiar-nos de les eines tecnològiques des d'una perspectiva comunitària, democràtica i al servei del ben comú. I en un moment, bueno, que les grans plataformes condicionen cada vegada més la nostra manera de relacionar-nos, pues, informar-nos, organitzar-nos, i el comunalisme digital ens convida, pues, a imaginar i a construir alternatives tecnològiques més justes arrelades al territori.
0: Perquè el preu del sol, en què consisteix això? El projecte? Perquè el preu del sol entenc que és el projecte, no?
1: Sí, és el projecte. Bueno, de fet, són tres resultats, no? Com que parlem de Bueno, de tot això d'extractivisme, d'aquest territori, no? de posar-nos bueno, en aquest context.
0: Però, Tatiana, quan xerra del cos territori, que abans ha xerrat que hi ha hagut dones que han portat el seu cos com a
1: sí.
0: escut, entenc,
1: sí,
0: que, perquè ho entén, la gent ho entengui, quan diu que la dona posa el seu cos en favor dels seus territoris, o dels seus, uh-huh. és quan posa el seu cos com a escut, és a dir, com a sí. escut humà.
1: Sí, sí, com a escut humà, és com, no? I moltes vegades han sigut amenaçades, no? Per seus governs, bueno, i per posar justament el cos i estan ara, pues, han creat aquesta xarxa de mujeres defensores de drets humans. Uh-huh. La iniciativa mesoamericana és justament també per parlar d'això aquí en aquest, bueno, en l'estat espanyol en general, però també fem les metodologies perquè la gent conegui com les realitats uh-huh. dels països del sud global. Uh-huh.
0: Molt bé, i hauríem d'ampliar un poc més. Ja sé que no vols donar molt de... Mos has dit que no, però mos quedam un pot de contingut. Segons demà, si te puc demanar... Perquè xerram si t'apareix de les entitats que organitzen, que això no n'han xerrat. O sigui, això és Medicos Mundi.
1: Ses Medicos Mundi organitza, el documental està produït per l'ODG, l'Organització de Otra Globalització, que és el Costa Amagat, no? Com la, i la participació de la plataforma renovable sí, però així no, i el...
0: I dins Medicos perdó. Mundi crec que és Salut, Drets i Acció.
1: Salut, Drets i Acció, sí, és el nom d'aquest projecte. Uh-huh. Sí, o sigui, Medicos Mundi sí, tenim molts projectes i aquest és com justament aquest projecte per fer incidència i sensibilització. I bueno, o sigui, hem fet ja dos documentals, o sigui, hem passat de dos documentals, va ser a Fer la nit i també
0: a Girona, crec que he vist que heu fet qualque cosa, també.
1: No, aquí a no, a la Universitat de les Balears, a Fer la nit, demà sí. aquí a Can Boom, uh-huh. a les 6:30 fins a les 8:45.
0: Això ho direm ara, no te preocupis, que no m'ho aniran sense haver dit els horaris i perquè la gent ho pugui també contactar.
1: I també, bueno, també tenim el 19, no sé si puc...
0: Sí, sí, clar.
1: Vale,
0: sí.
1: Perfecte, el 19, pues, a Santa Maria del Camí, uh-huh. perquè, de fet, també a Marratxí, bueno, també estan patint, no?, com aquest tema de les plaques solars, renovables, i hem trobat, bueno, hem triat com aquests pobles també per descentralitzar, uh-huh. no?, una mica, perquè tot passa a Palma, no? Llavors és com molt important, jo crec que...
0: Bueno,
1: no
0: un poc creiem. A la part forana, no? També.
1: Sí.
0: És que ara ho veig, de Santa Maria, és el projecte documental Les Terres per Viure, l'espai del passatemps.
1: Sí,
0: no?
1: Exacte. I el 30 a Sarriera, a Palma, també el documental crec que és Les Terres per Viure, també.
0: Sí.
1: I bueno, això, per parlar... Bueno, és, o sigui... o sigui, xerrarem com tots aquests documentals que estem projectant i totes les trobades que estem fent és per parlar d'extractivisme, de l'agroindústria, de la turistificació massiva també, de la manca de cura dels llocs que on habitem i també les contradiccions de la transició verda, no? Perquè jo crec que Europa també presenta aquesta energia com a neta però que sovint continua sustentant-se en pràctiques altament contaminants, no? I profundament desiguals, perquè això té un impacte als països del sud, però no, o sigui, no hi ha un mur, no?
0: Fins aquí,
1: no, eh? Aquest, el mar, que connecta, som, estem totes connectades, llavors... per això estem fent aquest projecte.
0: Molt bé, i doi, a part de Medicos Mundi, qui més hi participa?
1: De les organitzacions, bueno, és quatre cantons.
0: Crec que els han dit tots, també, i després bé que hi ha també suport del govern balear, també crec que vol suport, vol donar suport.
1: Sí, sí, sí, el govern balear, sí.
0: Molt bé, però i doncs, si tens res més a dir, tens res més preparat, vols dir qualque cosa més?
1: Bueno, que demà...
0: És que ens hem quedat amb molt...
1: Sí!
0: Hem anat molt aviat i no...
1: Vale, és que sí, bueno... Perdó pels nervis.
0: No te preocupis, això no
1: el tema del directe no és el meu, però bueno, he fet el millor que he pogut. Però,
0: ho fas molt bé,
1: sí, gràcies.
0: Ho fas molt bé.
1: Vale, si vols puc parlar una mica de la temàtica del documental de demà?
0: Totalment, sí.
1: Vale. Jo crec que les aportacions més interessants és com que ens obliga a com mirar allò que normalment queda fora, no? I llavors, quan parlem de transició energètica, són millor les plaques solars, autogeneradors, els cotxes elèctrics, no? I llavors no... És com, vale, i això volem canviar aquesta energia dels fòssils per aquesta energia, però no mirem com es fa això, no? Mm-hmm. Com la... I el documental, bueno, ens recorda això que deia abans, no? Com recorda que no existeixen les tecnologies sense impacte, no? És impossible, no? I la qüestió és com qui assumeix aquests impactes, qui obté els beneficis i durant dècades Europa ha externalitzat molts cursos, no? Ecològics cap a altres territoris i el documental planteja si la transició verda corre risc de reproduir aquesta mateixa lògica. Mm-hmm. Llavors, el documental passa a Xile i a Argentina. Sí. No parla només de mines de liti, planteja també una qüestió més profunda, no? Com si és possible mantenir els mateixos nivells de consum energètic i material simplement canviant les tecnologies. I és com una de les preguntes que fan en tot el documental és si la transició està orientada a transformar el model econòmic o simplement alimentar-lo amb noves fonts. Com que no és una crítica a les renovables, sinó una crítica a la idea de que podem continuar consumint cada vegada més recursos sense plantejar els límits.
0: Exacte.
1: No? I és, bueno, jo crec que el tema també important de dir, que és com el documental no és... O sigui, el tema no és només ambiental, no? Com, sinó democràtic. I moltes de les persones entrevistades expliquen que les decisions ja estan preses abans de que les comunitats afectades puguin participar. Llavors arriben, posen una fàbrica, una empresa i bueno, a refredar, no sé, aquesta empresa, llavors necessiten desalinitzar l'aigua, llavors desalinitzen l'aigua del mar i tornen a... Bueno,
0: sense mirar les conseqüències
1: sí,
0: que això du.
1: Sí, a depositar un altre cop la sal a la mar i llavors és com això canvia tot el biosistema, els peixos ja no existeixen, bueno, canvia molt, no? Uh-huh, com el bio... I, bueno, i la pregunta és molt actual, no? Qui té dret a decidir sobre els territoris? O sigui, és la necessitat que les transformacions siguin democràtiques.
0: Sempre. Les coses s'han de fer en democràcia, si pot ser. No? Molt bé. I la cita sembla, si no tens res més a dir, si creus que ha quedat tot més o manco dit, però no tot massa dit,
1: no,
0: perquè també ha de venir demà, si
1: no,
0: han de venir la projecció, han de veure aquest taller
1: que
0: farà.
1: El taller superbonic que està fent la Marta, el documental, la plataforma, o sigui, està de fet molt xulo, eh? I un altre cop ho sento que si me...
0: No, ho hem de promocionar.
1: Me posa nerviosa, però és molt xulo aquest projecte, estic molt feliç.
0: Mira, els nervis, la sensibilització, quan la gent s'emociona en directe, tot això vol dir que som humans i que tenim un cor que mos...
1: Moltes gràcies, Jaume.
0: Que mos fa renou per de dins. I així t'apareix per acabar, i si no ja no explicarem res més, que la gent hi vagi demà, serà a Can Boom, a l'espai de Can Boom, serà entre les 6:30 i les 9:15. Recordem que l'aforament és limitat, i això és molt important, per tant, vos heu d'escriure a través de les xarxes de Can Boom.
1: Sí, de Can Boom o @salut i acció. Tenim la informació, tota la informació del documental de demà i dels propers a l'Instagram, o que és @salutdretsacció.
0: Exacte.
1: I a la... I bueno, però demà també, o sigui...
0: També ho sabran, ho explicareu després.
1: Sí, demà. Sí. I també els propers passos del projecte, no? Perquè aquest Cinefòrum és com un dels resultats que tenim, i després hi haurà una formació en l'octubre, i després una formació amb Dalí Largueta, que també forma part de Defensores, després un taller amb les Willys, que són un grup que fan, bueno, intervencions a l'espai públic i al novembre farem un taller també de fanzine amb Xavier Moyà, llavors demà podrem...
0: Tot això ho explicareu
1: sí,
0: demà?
1: Sí, explicarem demà. Sí,
0: I entenc que després teniu una pàgina web...
1: Sí, Medicus Mundi Mediterrània.
0: I crec que queda bastant explicat. El manco, un resum de lo que podran veure demà. Recordem que és demà dia 16, l'espai de Can Boom, a les 6:30 fins a les 9:15. I també recordem, molt important, és de forma il·limitat, i vos heu d'escriure xarxes, tant a la web de Medicus Mundi com a la web de Can Boom. Tatiana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que et passis molt bon dia.
1: Igualment, gràcies.
0: Gràcies, oients. Fins ara. Fins aviat.
2: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: totes els que escolten la ràdio. Avui som en el setè programa del nostre grup de Montición Ràdio. Som...
1: I Clàudia.
2: En Joan Seguí.
3: En Jaume.
0: I Nadícia. Com sempre, gràcies a Ràdio Pollença per connectar-nos a l'exterior i cada vegada tenir més oients fidels a la ràdio. Saludem a tots els que hi ha als estudis centrals, na Joana, na Maria, en Jaume i també en Bruno.
1: Avui tenim alumnes de Sant Jordi i de Montición. Hola.
4: Hola.
5: Hola.
1: Avui hem sortit a buscar alumnes de diferents cursos per fer-los algunes preguntes, veurem si tenen ganes de canviar d'etapa o si prefereixen quedar-se on són. O sigui, referim si solen quedar a Sant Jordi o a Montición.
2: Que se presentin cada un que digui el seu nom.
1: De segon, qui hi ha?
6: Biel, Xesc,
7: Amaya, Índia.
2: I de tercer, qui tenim?
8: Júlia, Vicente.
2: Sisó?
8: Joan.
9: No sigui un pellit, serà un meu prou. Serà un costat d'un micro, no us preocupeu. I qui tenim?
1: I de quart? Eso?
10: De Darcy.
1: I Naina.
2: Molt bé, doncs ja som tots.
1: I antes de començar, Toni, un pot de música.
9: Oi.

0: Còsperes i començam amb les preguntes.
1: Començam en segon de primària. Mem, amb allà tu, per exemple, estàs emocionada per passar de Sant Jordi a Montición?
2: Sí. Estic emocionada i nerviosa perquè canviaré d'escola i no estaré a la misma mestra.
1: I tu, Ínia?
3: Estaré un poco nerviosa porque también vamos a cambiar de curso y esas cosas de clase.
1: ¿Y tú, Biel? ¿Estás emocionada de cambiar la escuela?
4: No.
5: No, no estás emocionada.
0: Es igual.
1: ¿Y tú, Chosk?
6: Yo no tanto porque me farán exámenes.
5: Uy, tranquils.
1: Clàudia, te'n recordes de quan vàrem fer el canvi?
5: Sí, clar que sí, que me'n record. Em va agradar molt, però també vàrem tenir unes despedides amb algunes amigues. Ja. Me'n record.
0: I vols que estàveu assustat de fer el canvi o vos era un poc igual?
1: Això? No, això m'ho dona igual.
5: Men, jo me preocupava un pas perquè jo pensava que era superavorrit, que no hi havia jocs, no
0: sí.
5: Hi havia...
0: Ja, jo també, jo pensava que era com una escola de gent més gran, que ja no se feia...
5: Exacte, no sí. Que era massa avorrit.
0: Sí.
5: I... Però que no és així.
1: Claro. I quina és la vostra assignatura preferida?
2: La meva assignatura és Educació Física.
1: Clar que sí. I tu, Índia?
7: Jo també Educació Física.
1: I vosaltres dos?
8: Educació Física.
9: Jo també Educació Física.
5: Un professor Sant Llorenç, no?
9: No.
5: No?
9: No, m'avi.
5: Ah.
10: I que no sigui Educació Física, quina és la vostra preferida?
9: Mates.
5: Ui.
1: Mates?
0: Mates. Mates.
1: I tu?
5: Mates vos agrada?
1: Que no sigui Educació Física.
9: Mates.
1: I tu, Índia?
11: Inglés.
5: Inglés.
11: Mates.
5: Mates.
1: I aquest curs, heu fet algun amic o amiga nova?
2: Jo he tingut una amiga nova.
1: Com serà?
2: Coco.
5: Coco, ah. És molt bona en tu.
2: Sí.
5: I vosaltres?
9: També.
5: Ah.
0: Com se n'anaven?
9: Una Coco.
0: Tu coneixes una Coco.
1: Ah. I ara que feis un canvi a Montición? Ara que feis un canvi a Montición? Vos duríeu algun professor de Sant Jordi a Montición?
2: Jo me duria en Antònia.
5: Antònia.
1: I tu, Índia?
12: Jo també en Antònia.
5: I vosaltres dos?
9: Jo també.
5: Però en Antònia ha de venir a Montición l'any que ve.
1: Sí.
5: Bueno, ara passam a tercer de primari. Com vos va anar el canvi de Sant Jordi a Montición?
13: A mí me fue tipo que estaba muy nervioso porque no sabía cómo eran las clases, no sabía cómo iba a ser el patio.
0: ¿Tú, Julio?
14: Yo estaba nerviosa porque por los exámenes, por el pati y por los profesores.
0: ¿Y crees que ha habido un gran cambio de Sant Jordi a Montición o crees que es básicamente lo mateix?
14: No es lo mateix.
5: ¿Anyareu Sant Jordi?
14: Sí.
5: Sí. I quina és la vostra assignatura preferida?
13: Medi.
14: Educació. Jo, a música.
5: Música.
0: Jo de petit també era medi.
5: Sí. I si poguéssiu canviar una cosa de l'escola, quina seria?
13: La classe.
5: La classe. I això?
0: Què li passa a la teva classe?
13: No me gusta.
10: Com la faries?
13: Jo li pondria un sofà,
5: una tele,
13: un projector que funcione. I més les meves.
0: Tu demana.
5: Per Reyes.
14: Jo, la veritat, canviaria més o menys la classe i no canviaria res, és guai.
0: Pues molt bé, ara passarem en sisè de primària. Què és el que t'ha fet més il·lusió de l'ESO, Jonat?
15: Jugar a futbol en un pati.
16: Joan, acosta't una mica, que això no te senten. No te senten.
15: Jugar a futbol en un pati.
0: Jugar a futbol en un pati. Per què? Que no tingui...
15: Perquè a primària no fan futbol. Només és avorrit, un pati.
0: Hi ha alguna cosa que te preocupi per l'any que ve?
16: No, però si hi ha futbol. No.
0: Professors nous? Res.
15: Sí, professors un poc.
4: T'agrada més el de Sant Jordi o Montijón?
15: No, Montijón. Bueno, no, dos o dos.
0: T'acabaran bé, ja veuràs. Sí. Quin consell li donaries a uns alumnes més petits que hi ha a Sant Jordi?
15: Que vagin tranquils perquè tercer, quart i cinc i sis encara són fàcils.
0: I antes de passar a secundària, Toni, ¿nos puedes un poco de música?
16: Vamos.

0: tornats.
1: Seguim en primer d'ESO. Daniela, l'ESO és com te l'imaginaves o no?
2: Bueno, men, jo l'ESO no me l'imaginava així com ara, perquè ara que venim de primari, jo ho notava tot més fàcil, però ara que m'he ficat a ESO, no, que les assignatures se complica. Se compliquen un poc més.
3: I professors, creus que s'han adaptat bé al vostre canvi?
2: Sí, s'han adaptat sempre. Perquè sempre que necessita la seva ajuda, ens ajuden en tot el que nosaltres volem.
1: I què va ser el més difícil quan vas començar?
2: Quan vaig començar, el més difícil era adaptar-me al secundari, perquè d'un canvi de primari no me l'imaginava així com d'ara.
4: Bueno, i ara seguim en quart d'ESO. Com vos sentiu per acabar aquesta etapa?
5: Com vos sentiu?
6: Pues jo, sincerament, molt trist, i és que això és les coses com són. És que jo he estat amb aquest grup d'amics des d'una Francisca, que també han dit, des de que tenien 3 anys a Sant Jordi, hem estat amb el mateix grup de nins, des de petits, i ara que tots anem a un camí diferent, algun fan FP, algun fan batxiller, i ja la cosa se separa, i això...
5: Amem, és molt trist perquè, bé, com ha dit Nadal, si ens separam, me fa molta pena, com anem tots i tot, però a la vegada també ja és hora com d'acabar. Hem fet tot el que ens tocava, hem acabat ja tot això, hem fet tots els exàmens i feines que ens toquen i crec que hem donat tot el possible i més, i la veritat és que me'n vaig molt contenta de tot el que hem fet com a grup.
3: I com vos sentiu perquè vos separeu i que passeu una altra etapa de la vostra vida?
6: Pues un poc el que he dit abans, en plan, que aquesta gent és que des de 2 anys, és que és de 2 anys, i és que no ho puc creure que aquesta, per exemple, jo i Naina van començar a Cales Monges en un moll quan érem bebès, i és que ara estem aquí, jo i ella xerrant, a quart d'ESO, és que...
5: És molt complicat, perquè ens separam tots i al final no estaràs amb ells tot el temps que estàs ara, però el guapo i la sort que hem tingut nosaltres és que el nostre grup, des de ben petit, sempre ens hem juntat i tot, i aunque després ens separem per batxiller, per FP, per diferents camins, ens seguirem veient a fora de l'àmbit de l'escola i més coses.
4: I quin record vos emportau de Montesiano? Records?
6: Pues jo m'emporto la família que he creat a Montesión, tant com professors, com la Cati Vila, que també la tenim aquí davant, que també l'han tinguda. Que l'han tinguda aquí, que l'han tinguda. Me'n recordo que la van tenir a Plàstico d'Art, que la van tenir a Sant Jordi. M'enduc tots els records amb els professors, que mos duim tan bé amb els professors, com a infantil, a primària, a ESO, i jo m'enduc els records de professors i amics.
5: Jo també, fora cap dubte, el que acaba de dinar si m'enduria. Sobretot, això, professors i amics, és que és el millor.
6: Sí, que és que nosaltres anem a la sala de profes, mos estem allà amb profes, i és que són com un poc com amics, és que mos poden xerrar de els nostres problemes i mos escolten, i mos duim molt bé amb la gent de Montesión, i això és molt guapo d'estar a Montesión, que és una escola petita, i al final crees una família, que pot ser que no tinguis, per exemple, l'institut, ja que és una escola més gran.
7: I quin diríeu que és el vostre professor preferit?
5: Ui! Això si ho deim aquí, a lo millor si ho escolta. Men, tu. La veritat, jo personalment no en tinc cap.
3: O professors.
5: No
3: tinc...
6: Professors.
5: Professors, tots. Jo, la veritat, m'encanten. Algun sempre...
6: Brian, aquí te destaca. Vinga, aquí, algun que te destaqui.
5: Sempre trobaràs algun que té alguna pega, alguna coseta que te fa un foc de ràbia. Quatre coses. Però, òbviament, crec que, sincerament, la nostra directora era Magdalena.
6: Ai, sí, això s'ha de dir. Especial menció, Magdalena, directora de Montesión. La millor directora que pots tenir és que és un poc com una segona mare per nosaltres, bueno, personalment per quart, sé que mos ha cuidat amb molt de coses, amb problemes que hem tingut, no només a l'àmbit escolar, sinó a la nostra vida personal, que sabem que tenim una persona en la que podem confiar, una adulta, que poden dir el que pensam, els nostres problemes, i ella ens pot trobar una solució o mai ens jutjarà, sempre està allà per estar amb nosaltres. I Noscar també, que...
5: Noscarcito. Nàngels i el Ramon també, que si escolten això s'enfaden.
6: Sí, exacte.
5: Ho prefes.
6: Ai, Nàngels.
4: I què ha estat el més difícil d'aquests anys, d'aquests anys?
6: Matemàtiques!
5: Jo no tinc cap dubte, sincerament, el més difícil són els exàmens.
6: Sí.
5: O més que exàmens, haver de dur tot el dia, tot junts, sempre, sempre. A més d'això, veureu que quan tots vosaltres cresqueu i acabeu a quart d'ESO com nosaltres, veureu que al final, òbviament, heu de tenir una vida a part de tot el que és l'escola i no només... És que la vulgueu tenir, és que l'heu de tenir obligatòriament, perquè és una part essencial i necessari. Nosaltres dos jugàvem en un mateix equip a vòlei i a pics, pues, òbviament se fa un poc complicat haver de compaginar tot el que és dur la constància de tota la feina, exàmens i tot. Per exemple, anar a jugar partits dissabtes i fer tota la feina.
6: Sí, això per jo la part més complicada és que també se complica la part de, jo personalment, ho científic, o tros aquest de física i química, tros aquest de biologia i de mates, perquè ja les coses se posen més sèries. Per exemple, a quart d'ESO ja les coses són bastant més sèries,

0: estàs fent deures, projectes, estàs fent treballs d'investigació, estàs fent un munt de coses. És que això ja depèn, perquè hi ha gent d'ESO, hi ha gent de segon, de primer d'ESO i de segon, que ja són, és un poc més fàcil, entre comillas. Ja quan arribes a quart has de fer treballs d'investigació, si fas un científic, ja les coses se van complicant un poc més. Però has d'intentar trobar un bon equilibri entre fer feina o cap vespres i també fer un descansito, quedar amb els amics, anar a fer un gelat...
1: I si dus una bona constància i te'n donaràs compte que potser sí que és vera que tens, jo que sé, 3 setmanes o un mes sencer, encara és un poc fotut, però un mes sencer en el qual te'n dones compte que estàs cansat, no el millor de no dormir perquè tens més son, perquè jo crec que tots teniu son, a de venir aquí a les 8, costa una mica. Però no només de la son, és estar fent feina tot ho tens, no aturar, és no aturar i pues, t'arribes a cansar un poc. Però, per exemple, després de tot això, veus que en el fons, hi ha com una lucecita i és aquella setmana a la que ho acabes tot i dius, menys mal.
0: Que de avui per nosaltres, perquè avui m'acabat de l'examen setmana global de mates.
2: Se vol nota en la cara.
0: I jo estic molt feliços. Demà colònies i contenta estic.
3: I teniu qualque consell més per donar-li a uns alumnes que són a l'ESO o que estan a punt de començar a l'ESO?
1: Vosaltres que sou de segon i na Daniela que està aquí de primer, el que vos han dit, organització...
0: Va de sisa també.
1: Ah, de sisa també, ara començareu. Organització, tenir vida, a part de l'escola, tenir vida i sobretot passar-se molt bé. És que és superimportant.
0: I també a nosaltres aquí estem dient que hi ha molt de feina, però quan arribeu al quart ja estareu ben preparats, primer, sí, segon, tercer, ja estareu ben preparats per poder afrontar quart d'ESO i ja, depenent de lo que voleu fer, si voleu anar al món laboral, que, bueno, o FP o batxiller.
1: És a dir, veureu que fareu més feina, però que tots els altres cursos també n'haureu fet molta més. Serà un petit canvi que vos acostumeu.
0: Perquè és com una escala.
1: Sí, vos acostumeu.
3: I quins plans teniu per l'any que ve, si teniu qualque cosa pensada?
0: Vale, pues nosaltres, Naina i jo, volem fer un batxillerat científic. Jo personalment vull fer un científic biològic. I tu, Naina?
1: Jo faré un científic tecnològic.
0: I ho farem tots dos aquí en Cefre.
4: I que aquí teniu els de primari. Teniu alguna pregunta que mos vulgueu fer en els de secundari?
3: Sí. Els d'ESO, només gràcies. Yes.
2: Vinga, anima't.
3: Teniu nervis o alguna
5: cosa? Per a mi, jo us pregunto si l'ESO és difícil, si... Bueno.
4: Si és difícil.
5: Si és difícil, si el patio es me, si es mucho mejor el patio con el fútbol y volei que el patio de primaria.
4: Lo del fútbol te lo pueden contestar seguir, Jaume.
3: Sí. Ah, sí. Futbol, no, hi ha futbol a l'ESO, sí que futbol és més divertit, un poc brut, però...
6: No, crec que tindrà un bon canvi, ja que primer no és excessivament difícil, segon un poc més i, bueno, tercer ja
3: va pujant cada any,
6: sí, va pujant un poquet.
5: I els professors vos han tractat bé o que vos ha...
3: Sí, que l'any d'edat si ho estem dient, que sí, els professors és com si fos família teva, allà.
0: Sí, sí, però...
2: Exacte.
0: Que sí, bueno, és que els professors és que són un crac, és que els arribareu a estimar tant, però tant com, és que no només és d'ESO, és que jo me'n recordo que la Cati Vila, que la tenim davant, a Sant Jordi, i na Francisca, i na Marisa, tota aquesta gent, és que sempre te'n recordaràs d'aquests professors que han pogut fer un canvi positiu a la teva vida. I a ESO n'hi ha bastants que seran això per vosaltres.
6: Sí. Teniu alguna pregunta més?
3: Altres més petits.
7: Les de segon, Amaya? Alguna pregunta?
2: Mos queden no. Fora, això. Ells no. Han de passar a la tercera.
6: Bueno, Toni, nos podes un poquet de música i seguim?
8: Oi.

0: Seguim.
1: Bueno, pues ja tornem a seguir. Ara els hi fareu una pregunta en un de tercer de primari. Què és el més difícil que ha estat l'arribada a Montición?
2: Para mí lo más difícil, depende, lo más difícil para mí sería primero acostumbrarme a la clase y a la escuela y asignatura, mates.
0: Ha habido un gran cambio.
2: Sí, muy gran, muy grande.
1: ¿Y como clase qué prefieres, tu clase del año pasado o este año?
2: Este año.
0: Ah. ¿Y tú, Julia?
3: Yo, la verdad... Aquest any jo, és a dir, m'ha costat, he notat un gran canvi en un professor perquè m'han agradat bastant i també després és les assignatures que m'han costat una miqueta i anglès, mates i aquestes coses m'han costat una miqueta.
1: Bueno, ara...
0: I de segon...
4: Sí. Què és el que està més difícil?
5: Què és el que ho trobo més difícil d'aquest any?
0: Assignatures?
4: Què és el més difícil?
6: Alguna assignatura que quan no les sabies ara n'hem après més.
4: Exemple?
6: Inglés.
1: Ho he après a llegir i escriure ja, no?
6: Sí. Ah. I també matemàtiques.
0: Sumes i restes. ¿Y vosotros?
7: Hemos aprendido mates, inglés, cosas así.
0: ¿Has aprendido a leer y a escribir?
7: Bueno, todavía leer, todavía...
0: ¿Te cuesta?
7: Sí, un poco todavía me cuesta.
1: ¿Qué estás haciendo ahora en inglés?
7: Bueno, ahora es como una cosa de animales de la granja.
4: De pic.
7: Yo... Per jo, el més difícil és English i Medi.
0: I, bueno, de sisa? Algo difícil que hagis trobat? Mate?
8: Tipo... No, no, més, no dic que sigui difícil, també.
1: No ha de tenir vergonya.
0: No ha de tenir vergonya.
8: Com
9: a la B, però... Hi ha més exàmens o...
1: Es troba més fàcil...
8: Molts exàmens.
1: Molts.
8: Sí, molts.
1: I el viatge d'estudis, com vos ha anat?
9: Bé, com quan heu fet viatge d'estudis.
4: Nosaltres també, eh?
8: Ara, molt.
0: On va, la buena?
1: Que vareu fer, que és el que més troba en el viatge d'estudis?
8: Nada...
1: Va acabar una edat.
8: Batuns, sí. Van nedar amb batuns.
9: I eren grossos?
8: 5 metres.
9: Oh.
0: 5 metres són...
8: Van menjar atún.
7: Feien pa.
1: Te feia pa?
8: Sí.
1: No vareu tirar tots o la gent que no se va tirar?
8: Tota la classe estava vomitant.
0: Com? Tota vomitava?
9: Que havia mala mà.
8: Era dos, tres persones més. I tots estaven... O sigui, només van entrar a l'aigua com a 5 persones. O 6 o 7, i totes les altres, que eren com a 20, estaven vomitant.
1: Ai, ai, ai. I de PortAventura?
8: Però una cosa. Jo m'agrada molt PortAventura.
1: I vosaltres, de segon, voleu recordar quan vàrem fer viatge a PortAventura?
8: Sí,
0: va ser el millor.
5: Va ser molt guai.
1: Què recordeu d'aquest viatge?
5: Lo que corríem per anar d'una atracció a l'altra.
0: Exacte, i les sí, coes.
1: Sí, que vàrem arribar a l'art i no ho van renyar.
0: Sí, exacte. I l'últim dia que tothom estava cansat...
5: Sí, com ho renyàvem,
0: per estar
5: sí.
0: Exacte. Ho explicàvem i tothom s'ho dormia dret.
5: Sí.
0: I, bueno, hem de recordar que això és la nostra última ràdio...
9: Fins l'any que ve. Començarem per octubre.
0: Octubre
9: principis d'octubre.
10: Potser
9: sí.
10: De primer s'ajuntaran.
9: Sí. Seguirem nosaltres fins a gener, febrer, més o menys, i vendran un de primer, que un any fan primer, l'any que ve faran segon.
4: Canvia-la, tot
9: ho faran tots.
0: Voldrà ser locutora?
5: Sí.
0: I, pues bueno, ja feim la despedida. I fins aquí el programa d'avui. Espero que us hagi agradat molt les entrevistes i que hagueu pogut conèixer una mica millor l'opinió dels alumnes de la nostra escola. I moltes gràcies per escoltar-nos i fins la pròxima.

0: abans de l'estiu. Manuela García preveu que quedaran suspeses 15.000 actuacions sanitàries més a les Balears, que tindran un impacte pressupostari de 2,5 milions d'euros.
1: La consellera de Salut remarca que, a més de les comunitats autònomes, tant els professionals sanitaris com també els sindicats s'han donat l'esquena, diu, a la ministra de Sanitat, Mònica García, per la manca d'acord en la negociació de l'Estatut Marc. Respecte a la protesta, la vaga, que va començar, recordem-ho, fa un any, afirma que és la més greu des de l'any 1995 i que a les Illes ja ha deixat un total de 77.000 operacions mèdiques suspeses i 10 milions d'euros d'impacte pressupostari.
2: Yo creo que es la situación más grave que está viviendo ahora mismo este país y no tienen en el Ministerio de Sanidad esa percepción de que es la situación más grave desde hace muchísimo tiempo que se ha creado en el país. Y sin embargo, las comunidades autónomas, todas, vuelvo a repetir, estamos muy preocupadas por los profesionales, por los pacientes y también por el sistema sanitario.
0: Canviant de qüestió, avui també destacam que la xarxa d'economia alternativa i solidària ha incrementat la seva activitat el 2025, un balanç que ha seguit Olivia Navarro. Bon dia, conta'ns.
3: Sí, bon dia. Segons el balanç que han presentat les 13 entitats sòcies de REAS, entre elles Deixalles o Càritas, el 2025 han mogut més de 27 milions d'euros en 558 llocs de feina. Això és un 17% més que l'any anterior. La presidenta de REAS Balears, Maria Jaume, també ha explicat el canvi de perfil detectat els darrers anys entre els seus usuaris.
4: Aquestes persones que ara arriben a les nostres entitats són persones que tenen molta problemàtica tant física com de salut mental no diagnosticada, problemàtica de vivenda, de gestió de familiar, vull dir, tenen una multiproblemàtica que feia molts anys que no mor venien. Després del Covid, sempre ho dèiem, hi ha hagut una baixada, un canvi de perfil.
3: Les entitats socials també han reclamat avui acció a Ciutadania i també a Administració davant el col·lapse del tèxtil usat. I és que, segons han explicat, la moda ultraràpida ha inundat el mercat i els contenidors de peces de molt mala qualitat que no poden reutilitzar ni reciclar, i això els obliga a tractar-los com a residus. Això incrementa el cost i també l'impacte ambiental.
0: Gràcies, Olivia Navarro. I la patronal del taxi a Eivissa reclama a les administracions que posin tots els mitjans possibles per fer front als taxis pirata. Diuen que la feina feta la temporada passada està donant els seus fruits i que per aquest motiu no es pot abaixar la guàrdia.
1: En aquest context, un taxi pirata va ser sancionat ahir per la policia local d'Eivissa en un control rutinari. A més de la denúncia al conductor, es va immobilitzar el vehicle. A Sant Josep, dos conductors de VTC que portaven també clients, varen donar positiu en cocaïna durant les proves de detecció de drogues. El president de la Federació Insular del Taxi, Toni Roig, ha insistit en la necessitat de continuar fent feina, diu, per erradicar aquesta xacra.
5: Tenim referències bones i sabem que s'està fent molt bona feina perquè ha disminuït, es veu sa presència o a vegades no es veu perquè tenc entès que de més avant hi ha gent que a vegades va de paisar i que s'està executant un control fort, i el que es demana des de les parts col·lectives, bueno, que segueix que fent-se aquesta feina.
0: Són les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: El Brissàs de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissàs al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
2: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
3: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
3: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
4: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.

0: 11 minuts ja, moment de fer un repàs a les notícies locals més destacades d'aquest dematí. Començant recordant-vos que l'Ajuntament ha convocat una reunió informativa per parlar sobre el projecte de bateries d'emmagatzematge a l'Almadrava.
1: Sí, així ho ha confirmat el Val Martí Marc, que els micròfons de la ràdio, la seva secció, el Val Respons, ha convocat una reunió informativa oberta a tota la ciutadania per donar a conèixer el projecte de bateries d'emmagatzematge previst a la zona d'Almadrava, actualment en fase d'exposició pública. La sessió tindrà lloc avui a 1:30 a la sala de plens de l'Ajuntament i té com a objectiu explicar els detalls del projecte, resoldre dubtes i facilitar la participació ciutadana en el procés. Aquesta convocatòria s'ha fet extensiva a diferents sectors locals a la voluntat de garantir la màxima transparència i fomentar el diàleg. Com dèiem, és una reunió oberta a tothom interessat en el projecte i el seu impacte en el municipi.

0: I avui ha començat el nou servei de recollida de fens en un porta a porta de Pollença.
1: Exacte, ja s'ha començat a recollir la fracció d'orgànica al centre de Pollença. Hem de recordar que, com fins ara, hi ha dues zones, la verda i la vermella. Heu de consultar els nous horaris i, entre les novetats, a partir d'ara recollirà la fracció d'orgànica 4 dies a la setmana i la fracció de rebuig passa a només un dia a la setmana. El cubell marró serveix per treure l'orgànica i el rebuig, i el cubell blanc per treure paper, envasos i vidres. Les persones que encara no tenen el seu kit poden anar a cercar-lo a les oficines d'Enser. Ho explica Sebastià Sansó, gerent d'Enser.
2: Avui començàvem a recollir per primera vegada en el servei porta-porta domiciliari del nucli de Pollença la matèria orgànica. Per tant, avui entrava el nou calendari en vigor i recordeu que el diumenge vespre s'havia de treure el cubell de matèria orgànica que se va repartir i també a la zona vermella, com ja se feia d'abans, a partir de les 6 des del matí mos han posat a recollir envasos i per tant recomanaven que se tragués el vespre abans perquè no hi hagués incidències. En relació a la recollida de matèria orgànica, com passa sempre amb aquest tipus de canvis, han tingut alguna incidència, però en general volen fer una valoració positiva. Nosaltres, més per una qüestió informativa, educativa, quan hi ha hagut una incidència, quan hi ha una incidència, posam un adhesiu indicant quina incidència hi ha hagut, simplement per poder millorar entre tots el servei.
0: I doncs, si això és en el servei de recollida porta a porta a Pollença, hem de recordar també que a Sant Vicenç hi ha canvis amb el nou servei de recollida de fens.
1: Sí, exacte. En aquest cas és la fracció d'orgànica que ja es recollirà a través de contenidors de càrrega lateral. S'han d'obrir amb un clau d'identificació. Aquests kits ja s'han repartit, però també, si no en teniu, podeu passar per les oficines d'Enser. De fet, aquest matí hi ha hagut una reunió informativa sobre aquest nou servei de recollida de residus a Cala Sant Vicenç.
2: Aquesta setmana començàvem a fer el canvi d'iglús i de contenedors. Instal·larem el nou contenedor de càrrega lateral. És la novetat principal del contenedor de matèria orgànica. Divendres i dissabte vàrem repartir cubells per estar a casa i bosses compostables i també, i molt important, clauers o targetes per poder obrir el contenedor de matèria orgànica. I el de rebuig de moment romandrà obert i el tancarem més endavant per anar fent els canvis de manera progressiva. I per cert, avui a les 11 a l'Hotel Vicenç hi ha una xerrada informativa per veïnats per explicar detalls d'aquest nou sistema.
0: Que havíem ara de qüestió. Ahir de matí se va presentar a Can Llobera la programació del tercer Orgull de Pollença, que se celebrarà el 3 de juliol a Nomoll.
1: A l'acte d'ahir es va presentar el pregoner d'enguany, Jaume Paera Vives, i es va fer entrega del pregó editat de 2025 d'Aina Maria Cerdà i d'un gall commemoratiu a la primera pregonera de l'Orgull de Pollença, Mississa McQueen. També es varen presentar dues obres literàries a càrrec de Jaume Ferrà i de l'autor Guillem Florit, que tenen com a fil conductor l'assetjament escolar, el conte infantil La motxilla de colors d'en Dani i la novel·la El camí de rajoles grogues. Per últim, es va poder gaudir de l'actuació de l'artista Sivan 55 i, a més, es va avançar que la proposta d'enguany és oberta, diversa i participativa, amb activitats pensades per a totes les edats. Serà el 3 de juliol, començant a les 7 amb els més petits a l'actuació de Toc i Pam, que continuarà amb un cercavila amb els dimonis de cada bou i el grup Batollensa. A partir de les 8:30, la plaça de Miquel Callón es convertirà en un moment de reflexió amb el pregó i de cultura amb artistes com Marta Ferrer, Mississa McQueen, en Dani, les vedets mallorquines Lolita Caos i Rosita Forsale i el DJ Pep Noguera. En definitiva, el tercer Orgull serà un espai de convivència i de celebració perquè reivindicarà indicar drets i celebrar la diversitat són dues cares d'una mateixa realitat, la voluntat de construir un municipi on tothom pugui viure lliurement i sense por.
0: I també us hem d'informar que el passat divendres, en el pati de l'Ajuntament, se va fer la trobada de resposta del procés participatiu Quines festes volem? Hi va haver representants polítics i també agents implicats d'aquests diferents sectors.
1: Un acte que es va estructurar en dues parts. Per una banda, regidors i regidores de cada àrea municipal van comptar en 5 minuts cadascú per exposar les mesures en relació a les propostes que s'havien plantejat prèviament als diferents consells i mecanismes de participació. I la segona part va consistir en una dinàmica participativa on la ciutadania, repartida en diferents sectors per colors, món social, joves i educació, cultura, esports, Consell de la Infància i teixit empresarial local, van fer propostes de millora, preguntes i suggeriments.
0: Un altre recordatori, perquè com ja us vam informar la setmana passada, el sorteig de la dama que ballarà les festes de la patrona el 2027 se fa ja la setmana que ve, serà el diumenge dia 28 de juny a les 8:30 al Saló d'Actes del Club Pollença. Tornant per on aquest cap de setmana, perquè en plans culturals hi destaca el Dia Internacional de la Música.
1: I sí, i les propostes comencen dissabte dia 20 a la plaça Vella a partir de les 7 de l'hora baixa. Actuaran Músic MEC, hi haurà Hora Bauxa als Jardins Joan Marc a benefici de Prodis, tot això dissabte, que acabarà amb una ballada popular en Racó de Tramuntana, d'Elisabes, Xeremies de la Font del Gall, Aires d'Esplà de Marratxí, a partir de les 8, tot això serà en un moll a la plaça Miquel Callong. I diumenge dia 21, que és el Dia Internacional de la Música, a partir de les 11 del matí al Jardí Joan Marc, actuació Microbert by Gergo, Nathan i Kelpai. A partir de les 7 del capvespre hi haurà Sweet Duo, Ameyal Duo, Tramuntana Gypsy, Paula amb Mathis, Soli Petoni, Dim Kids, Lolo, Taroko, Miquel Pepe, Almirón Trio i Goma Jazz Trio. A les 7 diumenge passa carrers a Pollença la banda de música i a la plaça Major hi ha diferents actuacions. A partir de les 9, Il·lusos, a les 10, Pec Garau Quintet i a les 11 del vespre de Ribles. I en un moll serà a partir de les 7 que actuaran Rano, Lo Sabio i Lupana i Pink Rose.
0: I doncs, tots aquests són els concerts programats per al Dia Internacional de la Música, que és tant dissabte com diumenge. A tot això li han d'afegir també els concerts de la música al carrer que continuen aquesta setmana, i avui hi ha una actuació.
1: Sí, avui és a la plaça d'Usaglàs, a Pollença, en Cuervos Hermanos. Un dimecres hi ha doble sessió, per una banda a la plaça Major, MG Quartet, i en un moll, que se fa en el carrer Ponent, actuaran Cerdà, Rada i Loicari. I divendres, de Xambana, de fora baix de l'Ajuntament. Tots els concerts són a partir de les 8:30.
0: També destaca aquesta setmana en plana cultural que s'inaugura l'exposició A la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença. Això serà al museu.
1: Serà en un museu diumenge a les 12 del migdia, que es tracta d'una mostra de 39 peces arqueològiques trobades a Pollença que ajuden a recórrer el passat de l'antiga Bocoris. I a més, després ja a partir de dia 23, aquesta exposició estarà oberta al públic dins un museu amb el seu horari habitual, de dimarts a dissabte, de 10 a 2, i els diumenges de 10 a 1. La inauguració és diumenge, s'obre l'exposició dimarts perquè els dilluns i festius el museu està tancat.
0: Arrels Marines fan aquest dimecres un itinerari per al litoral del Port de Pollença i que està obert a tothom.
1: Sí, és una passejada senzilla per descobrir com s'ha anat transformant, quins problemes ambientals han sorgit i com podríem recuperar aquest entorn. És a les 7, o perdoneu-me, a partir de les 7 fins a les 8:30, això és dimecres, de 7 a 8:30. Si voleu més informació, voleu apuntar-vos, entrau a les xarxes socials d'Arrels Marines.
0: Anem ara ja als esports, perquè hi ha molt bones notícies destacats en diferents esports aquest de setmana. En primer, amb el futbol, perquè el conjunt pollencí ha aconseguit l'ascens a divisió d'honor per la propera temporada.
1: Sí, dissabte, en el camp d'Obercuix, et jugava aquí a casa la 16a divisió d'honor, era contra Pla de Netesa, a més amb avantatge d'un partit d'anada. I la gran final, com dèiem, un Obercuix ple de gom a gom, amb l'animació de dimonis, amb animació de les cornetes, amb moltíssima afició, l'equip pollensí va guanyar per 2-0. I escoltam ara a Nadal Crespí, un dels seus jugadors, que ens fa un balanç.
3: Simplement donar les gràcies i més gràcies tant a la gent que m'ha seguit durant tota la temporada com a tota la gent que va venir dissabte, que va ser increïble, indescriptible. El Pollensi Port un any més ha tornat a ascendir, tant a masculí com a femení. I res, la sensació és d'agraïment i de felicitat absoluta, i donar les gràcies a tots els que ens han apoyat i han confiat en nosaltres, i que si tot va bé aquest dissabte tenim qualque sorpreseta per celebrar-ho. Així que gràcies a tota l'afició, una vegada més, de part de tot l'equip, i que estem molt, molt contents de que el Pollensi Port pugui estar aquest any que ve competint a Divisió d'Honor.
0: Més bones notícies en plan esportiu d'aquest de setmana. Doble podi europeu per Àngels Moreno, la palista del Real Club Nàutic, tanca un brillant campionat d'Europa de piragüisme sprint amb una segona medalla, aquesta vegada en la seva companya Victoria Yarchevska.
1: Després de la plata aconseguida en el C2 200 metres, la doble espanyola ha tornat a pujar al podi en adjudicar-se la medalla de bronze a la final C2 500 amb una distància olímpica. És una actuació excel·lent que confirma el gran moment de forma de les esportistes i consolida la seva presència entre les millors embarcacions d'Europa. I des d'aquí també volen donar l'enhorabona per aquest doble èxit continental.
0: I no és l'únic èxit del Club Nàutic d'aquest cap de setmana, perquè també hem de donar l'enhorabona a en Xavier Catllon, que ha sigut campió de les Balears d'Ilca 7.
1: El cap de setmana s'ha celebrat la Copa Federació d'Ilca 4, campionat de Balears d'Ilca 7 a les aigües de la Badia de Palma. Organitzava el Club Marítim Sant Antoni de la Plaja sota els auspicis de la Federació Balear de Vela i a la classe Ilca 7. Després de la disputa de 9 mànigues al llarg del cap de setmana, el pollensí Xavier Catllong del Real Club Nàutic del Port de Pollença s'ha proclamat campió de les Balears, culminant així una brillant competició i demostrant una gran regularitat sobre l'aigua.
0: I d'aquests són els destacats d'avui. Acabarem, però, amb la informació d'una esquela. Ha mort Margalida Polà Company, Margalida Boia, i la vetlla se fa avui dilluns de les 5 a les 7 del capvespre al cementiri de Pollença. Així, en canvi d'aquest informatiu, 12:25, fem una pausa musical. Acabarem aquesta darrera mitja horeta d'Ofil per Randa parlant amb els organitzadors del Dia Internacional de la Música.
4: Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: Sonen ara mateix aquí a Rada Pollença de Ripples i per què idò són un dels molts grups que actuen aquest cap de setmana al DIM Pollença, el Dia Internacional de la Música, és aquest diumenge. A Pollença ja se'n celebrarà la novena edició i com que és en diumenge, idò hi haurà molta música en el carrer i les places, però també n'hi haurà el dia abans, dissabte, hi haurà més propostes. Mireu, tot això és gràcies a la feina de molta gent que creu en la música en directe, la música al carrer i la música per tothom. Així que anem a repassar com és aquest cartell, que és ben complet, amb algun dels seus organitzadors. No sé si són tots o no, però bé, els saludem. Pol Font, Ferran Codina, bon dia, com esteu?
1: Hola, molt bon dia, encantats d'estar aquí.
0: Igualment, d'aquí segueu. I enguany veniu amb una incorporació nova. El Manco no havia vengut amb nosaltres a xerrar encara. En Albert Ortiz, Albert, bon dia, com va?
2: Hola, bon dia, molt bé.
0: Benvingut. Te demanava abans el micro tancat, tan enganxat per organitzar aquest Tinglados.
2: Més o menys m'han enganxat i jo també m'he enganxat. Ja és un Tinglado que penso que té molt de potencial i és molt interessant.
1: És que ho fa molt bé, ho fa molt bé. Que nosaltres, quan veiem algú que ho fa molt bé, ja el fitxem i el posem en plantilla.
3: I aviam si ens treu la feina.
1: Això també.
3: L'any que ve organitza ell.
1: Aquí som, en Pol i jo, falta en José, José Luis, que no ha pogut venir perquè a més té feina i igual que nosaltres, també tenim feina, però bueno, ell està a Palma i clar, li costava molt venir i bueno, des d'aquí un saludo, José.
3: Vinga, José.
0: Sí, salutacions, José.
1: Però bueno, d'altra banda, amb l'Albert, des de fa ja un parell de DIMs, que ens ajuda a sobretot a una part que per nosaltres era superimportant i era un dels motius de què fèiem el Dia de la Música, que era que a partir del primer any o del segon ja començàvem a dir, va, ho hem de fer, que és el DIM Kids, i és fer el planter, la cantera, la masia.
3: Exacte, la masia de Pollença.
1: I llavors és això, és portar a nois i noies i motivar-los a fer-los, que a més ja estan treballant a l'escola de música o a les seves escoles fan, o després extraordinàries o amores extraordinàries, fan grups i fan les seves bandes, i els motives una mica a dir, va, farem un concert amb un esdeveniment, amb un evento d'aquests públic, i llavors pues, els hi fa il·lusió i entren dins d'aquest
3: és el seu primer festival,
1: festival
3: comencen llavors, forts
1: i ens va encantar la idea, llavors en Albert que està molt vinculat amb tot aquest temes pues, vam dir va i ell s'ha ofert superamablement i a més ho fa molt bé, ho torno a dir, ho fa molt bé. Llavors per això ho fem així.
0: Molt bé, el que està clar és que tot això no seria possible sense tots vosaltres. Hi col·labora més gent, ajuda més gent, l'Ajuntament de Pollença també, sí, entitat privada.
3: L'Associació de Músics de Pollença és primordial també per poder fer això. Estem encantats amb ells, també ens donen un bon cop de mà, sobretot en Lolo, el seu president, sempre està amb nosaltres.
1: Sí.
3: Des d'aquí un saludo ben fort.
1: Sí,
3: i bueno, hi ha altra gent de l'associació doncs, que, bueno, que si aquell dia no toquen també venen a donar un cop
1: de mà. Sí. Sempre doncs, això, l'Associació de Músics és un pilar principal que ens ajuda en l'organització.
3: I l'altre és l'Ajuntament.
1: I l'Ajuntament, evidentment, l'Ajuntament, el Departament de Cultura, a través de la Marina, doncs, que ens ajuda a que tot funcioni bé, a que no hi hagi cap problema, que ja ho dic, és complicat, és bastant complicat.
0: Heu comptat quantes actuacions, quantes grups hi ha? Ho dic perquè no sé si la gent és conscient de tot el que s'ha d'organitzar, de la gent que s'ha de coordinar.
1: Són 15 grups.
3: Sí, cap una quinzena, hi ha hagut anys que anàvem a 20.
1: Ja et dic, és molt complicat muntar tot aquest muntatge. No és un festival, és un dia de la música, celebrem el Dia Internacional de la Música a nivell europeu. Sí que ja és vera que hi ha dues dates, una és per novembre i l'altra és per juny. Coincideix amb el solstici d'estiu, depenent de quins hemisferis estan, però bueno, nosaltres vam decidir agafar el del 21 de juny, que és el que ens anava bé.
3: Que fa solet.
1: I no
3: plourà.
1: Això és del directe, no passa res. I això, el 21 de juny se celebra a França, bueno, és una moguda que fan a nivell europeu el dia 21 de juny, aprofitant el solstici d'estiu. Celebren el Dia de la Música i llavors què fan? Música al carrer, música en directe, música gratuïta. Llavors això no és un festival, torno a repetir, és una
3: diada.
1: És una diada de música que et pots anar trobant, i bueno, ens va fer molta gràcia.
0: I l'home, falla la memòria, o vareu començar vosaltres, després com que se van assabentar per Palma, se va posar de moda i també ho varen fer, després varen deixar de fer,
3: exacte.
0: No? I vosaltres continuau aquí després de 9 anys.
3: Els únics tontitos que...
1: Això demostra que és complicat, que fins i tot Palma es va posar al carro,
3: sí, Inca també.
1: Es va posar al carro també, que bueno, superbé, que nosaltres encantats, al final tot fa propaganda i ajuda, però els següents anys ja ho van deixar de fer.
3: Exacte.
1: I nosaltres vam seguir endavant i bueno, i 9 anys ja portem, vull dir que ja n'hi ha.
0: I com que un dia no vos basta, i d'un i mig,
3: eh? Vinga,
0: afegim-ho dissabte també, ho ves provant com ha estat això enguany.
3: Això de fet ha sigut una proposta del Miquel Àngel Sureda, que al cedir-nos l'espai per poder fer la música de micro obert, doncs bueno, el dia que fèiem diumenge al dematí va dir, i si fem una espècie de tardeo per la tarda i així ja ho fem dos dies i que però disposi les begudes i ja que fem la moguda, doncs que per almenys l'esforç ja sigui, valgui més la pena,
1: sí,
3: i fem
1: sí.
3: dos dies seguits.
1: Tenim la taverna, que és aquest lugar que està superbé i es pot aprofitar, i vam dir, ostres, doncs, mira, cau en diumenge, és 21 de juny, que és diumenge, el diumenge que ve, i vam dir, doncs fem dissabte, fem una miqueta de
3: presentació.
1: De presentació, fem un poc de... Nosaltres li diem el Open Mic, però en Miquel Àngel Sureda ja va fer la seva proposta, que es diu Microobert. Tot junt, microobert.
0: Open mic, ningú sàpiga. Microobert, sí.
1: Microobert.
3: Que també diu hora bauxa, no?
1: Bueno, l'hora bauxa és tardeo, és l'hora bauxa.
0: És clar, però no,
1: és hora bauxa amb microobert.
0: Sí, un cartell oficial en l'Ajuntament no poden posar barbarismes.
1: No. I a nosaltres tot el que són afegir més hores de festa i música, doncs vam dir, vinga, endavant.
3: Benvinguda, siguin.
1: I ja està.
0: Vinga, idò, què fem? Anem per ordre cronològic i anem comptant.
1: Començo jo.
3: Sí, vinga.
1: Vinga, va, comencem dissabte. Dissabte, llavors, és això que hem dit. A partir de les 7, dissabte dia 20, eh? A partir de les 7 hi ha la plaça Vella, el Music Mac. Music Mac és un grup de música infantil que ja va venir l'any passat.
3: Però això ens ho explicarà millor l'Albert.
1: I ens va encantar. Llavors...
3: Calla una mica, no para aquest home.
1: No, a mi em paguen per paraula, ho entens o no? Llavors jo he de dir...
3: Albert, explica'ns una mica.
2: Music Mac som un grup d'animació, que això ho porta en Damià, que és un noi que estima molt la música i també tot el món dels infants. Ell és professor, es dedica a ensenyar i en tot això s'ha ficat en el món de l'animació infantil. Fa uns quants anys em va cridar a mi i no fa massa, casualment, aquí a Pollença ha començat a fer furor, ja fa anys que ens criden per diverses ocasions i bé, bàsicament el que fem és música per infants.
3: Té molt d'èxit, eh? L'any passat...
2: Funciona bastant bé, estem molt contents
3: molt
2: i cada vegada anem a més. Ara en breus anirem a Menorca també, ja fa un parell d'anys que ens criden. I molt bé, estem contents, aquí Pollença també ens estimen bastant.
3: això és bo.
2: I és casualitat, no és que visqui aquí ni res, vull dir.
3: Que guai.
0: I, és a dir, un Music Mac i l'hora bauxa dels Jardins Joan Marc comencen a la mateixa hora o una cosa darrere l'altra?
3: Doncs el Music Mac el tenim a les 7 i l'hora bauxa diria que més o menys també va a la mateixa hora, aviam, dissabte.
0: A veure, els apunts que ha duit en Ferran,
3: sí, que...
0: s'entenen?
3: Bueno, aquí els apunts posa a les 6. Potser la 6 serà una mica d'hora, no?
2: En el sentit que
3: encara fa un poc de calor i te toca el sol.
0: El pòster posa a partir de les 7.
3: A partir de les 7, sí, no, clar, és que portem un... hi ha un petit... Crec que és una hora menys a Canàries, que per això posa a les 6.
0: És l'hora baixa, però...
3: Sí,
0: si
3: bueno, compteu
0: però...
3: a partir de les 7, hi haurà Music Mac a la plaça Vella i a l'Open Mic a la taverna davant del claustre. I llavors hi haurà a la plaça Miquel Capllong una ballada popular de Racó de Tramuntana, que això podríem dir que ja estava programat, però aprofitant que era el mateix dia, doncs l'hem fotut al cartell i així ens queda més complet.
0: I
3: també ens faltava una mica de ballada popular al cartell, que sempre li posem cada any, i aquest any no havíem contactat amb ningú, i bueno, aprofitant que es feia aquesta moguda, doncs aquí està.
0: I això és un moll, organitza Racó de Tramuntana, però tenen un munt de colles convidades també, eh? Vull dir que hi haurà ambient,
3: hi haurà trull. Hi haurà trull, no sé si hi haurà gent per tanta cosa.
0: Sí, sí, i tant. Això és dissabte,
3: això és
0: les propostes
3: dissabte.
0: De dissabtes. Vinga, diumenge a partir de les 11 del matí ja.
3: Ah, exacte, home, per fi aconseguim un diumenge, perquè bueno, clar, el 21 de juny s'escau quan s'escau, i crec que quan vam començar, l'any que tocava diumenge va ser any de traspàs i se'ns va saltar el diumenge. I llavors, amb 9 anys és el primer cop que podem fer un diumenge, que ens feia molta il·lusió, doncs, perquè aprofitant el mercat i la vidilla que hi ha al dematí, doncs, ens feia molta il·lusió doncs, poder posar grupets repartits per totes les places i també fer una segona part de l'Open Mic aquí mateix a la taverna, no? O sigui, que fer un vermut popular amb bandes i microobert i jam session, que això es farà al mateix lloc que el dissabte, i a partir del matí, de les 11, doncs tindrem, si no m'equivoco bé... Aviam, Ferran... Aquí estan.
1: Diumenge.
0: Te necessita, Ferran, te necessita, salva'l.
3: Ara, mira, a la plaça Montnares tindrem el Miron Trio, que serà una fusió de funky, crec que és. A la plaça... És que no sabem com se diu, davant de Can Mir.
0: No, davant de Can Mir.
3: Davant de Can Mir.
0: La placeta davant Can Mir.
3: Hi haurà la Sol i en Pep Toni. La plaça Els Seglars tindrem el Sweet Duo, que crec que l'Albert els coneix. I a la taverna el microobert. I també hi haurà el grup que posin com cada diumenge a la plaça Major, que encara no he sigut capaç d'esbrinar qui és.
1: Bueno, ja,
3: però
1: ja,
3: bueno, tot arribarà, sorpresa, sorpresa. O sigui que hi haurà 4 places amb 4 actuacions i el microobert a la taverna. Serà un diumenge al dematí molt guapo, a partir de les 11 del matí musiqueta, i a la taverna ja crec que serà a partir de les 12, quarts d'hora.
1: Sí, a les 12, per fer una miqueta... Hi haurà begudes, Prodis posarà una barra amb begudes, vermut, i farem, doncs, això. Un vermuter, no sé com dir-ho.
3: Un vermut, home.
1: Prendre unos refrescos i fer un microobert allà, musiqueta, i això, fins a l'hora de dinar. Després, tots m'anem a dinar.
3: Anxoves,
1: olivetes, patatilla, tot el que vulguis. I després, m'anem a dinar... siesta, i a les 7 tornem a fer doncs, el que és el dia de la música, el que fem sempre, que és a partir de les 7, diferents ubicacions, plaça de Seglars, plaça de Moina, plaça de Sant Jordi, plaça de les Montnares, plaça Vella, plaça Major, i no ens oblidem de el passeig Saralegui del Port de Pollença, davant de l'oficina de turisme, que ja fem també un bon concert, dos concerts bons amb l'escenari i tot.
3: Ara mirem qui toca, però abans que segueixis a mi m'agradaria disculpar-me de tot el poble, perquè sabem que hi ha moltes altres places a Pollença, ens encantaria que hi hagués música a tots els racons, però l'economia no arriba, nois. Ens és molt complicat poder expandir-nos en aquest sentit, que ens agradaria molt, i els primers anys ho volíem fer. També

0: És molt guai que els inclogueu a la vostra proposta. Jo, des de que us vaig conèixer, sempre he estat interessat a veure això com ho feu, fins que al final pues, he metido el pie en la puerta.
1: També s'ha de dir que l'Albert és professor de música de nins.
0: Soc professor d'aquí, de l'Escola de Música de Pollença, i això també em dona certa connexió. Aleshores portem els combos d'aquí, però també venen gent d'altres pobles, de Campanet, d'Alaró, Consell, l'any passat van venir gent de Marratxí. La veritat és que està molt guai.
2: Ho fan molt bé, a més, ho fan molt bé. Tenen, tenen fusta de músics, de bandes que seran bones.
1: Ja et dones compte de quins músics comencen a ressaltar més per sobre dels altres, quins potser tenen més talent, quins són més tímids, però després al cap d'un any ja es deixen anar d'una altra manera.
0: Completament.
1: Perquè n'hi ha molts que repeteixen, no?
0: Sí, no, n'hi ha molts, n'hi ha alguns grups aquest any, la majoria de grups són repetidors, ja són, això vol dir que ja porten 2 o 3 anys, que ja s'han conformat una miqueta com a projecte, i està molt bé. Està
2: això
0: molt
2: serà bé. La plaça Vella, que serà a partir de les 7, que ja s'estarà bé, no farà aquell solament que fem.
1: Ah, exacte.
2: I s'estarà superbé, i llavors en aquell espai pues, tindrem bueno, muntarem els escenaris, muntarem tots els instruments i tot això, perquè soni molt bé. És que més que sona molt bé la plaça Vella.
0: Que soni el poble, que aquí hi ha molta tradició musical.
2: Quants grups creus que hi haurà, Albert?
0: Aquest any serem 4 grups. Serem d'aquí Pollença, serem sí, a veure si ho dic bé, Quilotón, Generación Rebelde, de Campanet venen sense wifi, i de Consell Alaró, Creepy Demons, que són una banda que ho estan petant molt aquest any.
2: Ara, molt aquest nom.
1: Els altres són molt noms d'adolescents, són aquells primers noms que fiques d'un grup de rock.
2: Sense wifi m'agrada.
0: Estem molt contents. Això va agafant forma.
1: Hòstia, promet molt això.
2: Molt bé.
1: Hauríem d'haver ficat aquests noms al cartell perquè criden molt l'atenció.
2: No, però els posarem a les xarxes, al cartell. Ja no hi cabia més cop. No, és que m'heu anat dient, jo vull sortir aquí.
1: Teniu el cartell més atapeït de la història, tu.
3: Què
1: més?
3: Un cartell, jo vull dir, amb un disseny molt xulo,
2: Sí, el disseny ho volia comentar al final, però bueno, el disseny és d'una idea creativa.
1: De la
2: Cati Pons, que tu la coneixes també,
3: que fa collage
2: i em va dir, crec que he trobat una cosa que t'agradarà pel cartell, i no, el vaig veure i em va encantar. Passa que clar,
1: el difícil és ficar les lletres,
2: aquí després,
3: li heu espanyat un disseny a Cati,
2: li hem espanyat una mica, però la idea original és seva i ho volem destacar.
3: Clar que sí.
2: Vinga, va, què més, Pol?
1: Bé, doncs, bueno, com sempre, no sé si hi haurà la banda de Pollença.
2: Sí, la banda de Pollença cada any també és d'agrair, i no ens ha fallat cap any. Cada any la banda de Pollença ens dona el sus d'inici, a partir d'aquest cop, en aquest cas, serà a partir de les 7 de diumenge, donarà el sus d'inici pues, d'aquest dia de la música, i fa un passacarrers per Pollença, pels carrers de...
3: Per anar avisant,
2: sí.
3: Dirà l'atenció. Una cosa, però i de diumenge a partir de les 7, el que mos recomanau és que mos passegem.
1: Ah, exacte.
3: I per no perdre molt res,
1: ara us direm ràpidament on tenim els grups, val? I així, doncs, si la gent ho vol mirar, pot entrar a la web i mirar-ho, o a l'Instagram, però bueno, que no sigui dit que no ho hem dit. A la plaça dels Sagrats tindrem a Amaial Duo i Tramuntana Gipsy. A la plaça de l'Almoina tindrem a Miquel Pepe i Godmar Jazz Trio. A la plaça de Sant Jordi tindrem la Paula i en Matis. A la plaça de les Montnares tindrem el Pablo Taroco. A la plaça Vella hi haurà els Dim Kids, com ha dit ben bé l'Albert. I llavors ens quedaria, doncs, la plaça Major, que ara en Ferran us dirà...
2: A la plaça Major hi haurà, començarà en Lolo.
1: Sí,
2: l'Archiconocido.
1: El presi.
2: Que és el presi de l'Associació de Músics, i també, doncs... Li encanta participar en aquests dies, sobretot aquest dia de la música, li agrada. Llavors, si no és amb un grup, és amb un altre, perquè com que en té pocs, en deu tenir 10 o 15.
1: Jo li deia, què és, Lolo Quintet, Lolo...
2: Lolo. I després d'en Lolo hi ha, com a cap de cartells, ens agrada dir-ho així, no? Pues perquè ja tenim una escena gran i és a la plaça Major, i pues, bueno, ja intentem... Venen els Il·lusos, que són un grup de música...
1: que s'estrena,
2: que s'estrena, que són d'aquí de Pollença, i en Pol és el bateria.

0: Exacte.
1: I...
0: però no m'he enxufat, eh? M'han cridat.
2: No.
0: M'has trucat tu.
2: T'ho has trucat jo.
0: Vull dir, il·lusos, i dic, hosti, no sé si podrà ser.
2: Em vaig demanar un descompte, el caché vostre.
0: Sí, havia que negociar hasta així.
2: En fi, bueno, els il·lusos, quin tipus de música feu, Pol?
0: Bueno, diríem que és un indie rock així comercialet, però bueno, té els seus moments de canya i els seus moments tendres.
2: Sí.
0: Tenim un cantant molt bo, que és el Nil Torres, que diem que és un diamant en brut, no, perquè té 50 anys,
2: ja
0: l'haurien d'haver polit el diamant, però bueno, que ara porta molts anys aquí, com 20 anys aquí a Pollença,
2: i no ha
0: tingut mai una banda d'aquí, és la seva primera, i tothom està molt, molt emocionat, sí, perquè realment és molt potent el tio.
2: Després dels il·lusos, cap a les 10, vindrà en Pep Garau Quintet, que Pep Garau és un dels millors trompetistes a nivell
0: balear segur, i a nivell nacional també
2: és un improvisador nato,
0: és un geni
2: de la trompeta.
0: El que té d'especial és que ens ve a presentar, doncs, crec que és el seu segon disc.
2: Exacte.
0: Amb un quintet de Latin Jazz, o sigui, això serà potent.
2: Sí. I després acabarem amb The Ripples, que The Ripples, bueno, és una banda també de grup jove d'aquí de Mallorca.
0: Sí, com està patant bastant, és un grup que ha tingut, que, bueno, crec que té un manejament a Barcelona, i els estan agafant i els estan traient de l'illa, que això és una cosa que costa molt, per experiència sortir de la roqueta és difícil, i estan rolant per tot arreu. És curiós perquè són 5 xavals joves, com molt joves, amb aquelles pintes anys 70, trets de...
2: Molt vintage.
3: Han gravat per Abbey Road, no?
0: Sí, han gravat allà.
3: Primera banda mallorquina per mi que aconseguia gravar per allà.
0: Mira, aquesta no la sabia. Bueno, sí, clar, són vintage. Busquen aquestes coses, és el que els agrada, és un rotllo molt Beatles, Birds... bueno, aquest rock sureño del 70. No inventen el pa amb tomàquet, però fan una cosa que ja es troba a faltar, no?
3: Ben feta, que agrada.
0: I no sé, vam dir, per una vegada doncs ficarem una mica més de rock clàssic a la plaça, sempre que vam tirant pel mestissatge, doncs aquest cop anirem a ser més clàssics.
2: Exacte.
0: I bueno, són xavals joves que s'ho estan currant, que estan girant, i bueno, tenim la sort de tenir-los aquí.
2: Pues amb això, a partir de les 11 vindran The Ripples i acabarem pues, quan acabi.
0: Exacte, quan s'acabi s'ha acabat,
2: no? A les 2 o a les 3 del matí, crec que faran...
0: O 5, ha dit, em sembla.
2: Van dir que tenen un...
3: No digueu això, que s'estava un regidor.
2: Sí.
0: I ens queda el Port de Pollença.
2: I ens queda el Port de Pollença, que també a les 8... de... ho hem allargat, ho hem començat un poc més tard, ja no a les 7 sinó a les 8, Pink Rose,
0: el seu blues potent,
2: fan això amb un blues potent que també són repetidors, ens encanta que vinguin, i vull dir, també són d'aquí, i a les 9 i mitja més o menys en Rano
0: acompanyat d'en Lo Savio i en Lupano.
2: Rano, Lo Savio i Lupano, que són
0: un trio de còmics.
2: Ho sembla. No, això...
0: Ho sembla, eh?
2: Sí. No, bueno, doncs en Rano Cervac, un guitarrista superconegut, ja veterano. Que ha estat tocant amb grups i bandes molt conegudes.
0: Ell ve de l'escena d'Argentina i allà ha sigut molt top, ha tocat amb els millors, bàsicament.
2: Sí.
0: I el tenim aquí visquent, i s'ha muntat un trio molt potent, i ha insistit molt que hi hagi un bon so i un bon escenari, perquè diu que la gent al·lucinarà molt amb el que veuran. O sigui que molt recomanable també aquesta actuació del Port de Pollença.
2: Sí.
3: Però i d'on mos han de fiar de l'hora que posa en el pòster? Perquè diu a partir de les 7, jo dic que serà poc més tard.
2: A partir de les 7 ja hi haurà moviment.
0: És que el pòster aquest està fet una mica com el cul.
2: Sí, no sé qui l'ha fet. No, qui l'ha fet aquest pòster?
0: No ho sé, però hem de parlar amb l'oficina.
2: No, això no.
3: I d'això,
0: això
3: és d'impollens.
0: Fem un pòster que no feu cas al pòster. Llavors, no sé per què el fem, però ens agrada fer-lo.
4: Jo crec que la idea és que la gent vagi passejant i s'ho trobi.
0: Com la Maria, vosaltres passegeu i ja us ho trobareu, perquè...
2: Aquesta és la clau. Si estàs a Pollença, arribes a Plaça Major, que és com diguéssim el punt central,
0: exacte,
2: i a partir d'aquí pots pujar fins a l'Almoina, vas caminant fins a Sant Jordi, tornes, vas a l'Almoina, tornes a escoltar un altre grup, vas a Plaça Seglars, baixes per Plaça Vea, no sé, és aquest el recorregut bàsic que...
3: que acaba la frase.
0: Exacte, perquè n'hi ha el port, acaba la platja.
2: És el recorregut bàsic, punt.
3: Molt bé. Aleshores, moltes gràcies. Que vagi molt bé aquest Dia Internacional de la Música, nosaltres ho anirem recordant.
0: Que guai.
3: Gràcies, Maria, per la feina. Fins aviat.
0: Fins aviat, adeu.
1: Es va produir un incendi en què van morir dues persones, encara estaran mesos a poder tornar a casa. Així ho pronostiquen els tècnics de l'Ajuntament de Calvià que avui han inspeccionat l'immoble. Per començar, han confirmat que l'estructura està molt tocada i que serà necessari apuntalar.
5: Els pisos més afectats són en aquests moments el tercer, on es va originar l'incendi, el foc, i també els de damunt i el de davall. L'edifici estarà precintat fins a 9 a vespre, que encara desprèn molta toxicitat. Així ho ha explicat avui el cap de Bombers de Mallorca, Xisco Bonnin.
6: La resta de l'edifici està... hi ha zones que estan millor, zones que estan pitjor, el que passa és que està molt, molt, molt brut encara de fum, restes de moltes restes d'incendis, zones on ha hagut temperatura, que és instal·lacions danyades, petites instal·lacions danyades.
1: Canvien de qüestió, un centenar d'escoletes de 0 a 3 anys tenen previst sumar-se a la vaga de demà convocada pels sindicats a Comissions, UGT i l'STEI. Les organitzacions sindicals preveuen que l'aturada de demà tingui més repercussió, ja que en l'anterior vaga s'hi adheriren una seixantena d'escoletes.
5: A més de l'aturada de 24 hores, demà hi ha concentracions a les 9 i mitja davant el Parlament i a les 10 davant la delegació de la Conselleria d'Educació, AMO. A les 6 de l'hora baixa, també dues manifestacions a la plaça d'Espanya de Palma i una altra al passeig Vara de Rei d'Eivissa. A banda d'aquestes protestes, avui hi ha una segona reunió de la mesa per negociar un acord autonòmic que millori les condicions de feina de mestres i educadores que tenen, recordem-ho, les pitjors condicions laborals.
1: El PSOE va pagar 6 viatges a l'exmilitant Leire Díez entre els mesos d'abril i agost de l'any passat. Així ho revela un nou informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, entregat avui mateix a l'Audiència Nacional. Segons el Duco, el darrer d'aquests viatges tenia com a objectiu una reunió amb l'excomissari José Manuel Villarejo per oferir-li un pacte a canvi d'informació.
5: Els investigadors apunten que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, hauria donat l'ordre verbal d'autoritzar qualsevol viatge que demanés Díez. Aquestes noves dades s'han aconseguit després de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu central del Partit Socialista a Madrid el passat 27 de maig. La investigació dirigida pel jutge Pedraz apunta a una suposada trama finançada pel partit per intentar desestabilitzar causes judicials que afectassin el mateix PSOE o bé el govern de l'Estat. A la sortida dels jutjats de Tafalla, Cerdán ha insistit que no ha muntat cap trama.
7: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
8: Señor, la UCO dice que es el jefe de la trama.
3: Eso es.
7: Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama, ni monté ninguna trama. Totalmente. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
1: I les companyies aèries europees pugen amb molta força a la borsa gràcies a la baixada del preu del petroli arran de l'acord provisional de pau entre els Estats Units i l'Iran. Com que el combustible és una de les despeses més grans dels avions, les accions turístiques han respirat i han pujat prop d'un 4%. A primera hora, el barril de Brent ha caigut un 4,4% i es paga a $83.
5: Al mercat espanyol, el grup IAG, que té Iberia i també té Vueling, que encapçalen en aquests moments els guanys de l'IBEX 35. Les seves accions pugen més d'un 4%, ja passen dels 5,25 euros. A Europa la situació és exactament la mateixa. Air France i Ryanair lideren les pujades al continent amb gairebé un 3% de guany.
1: Així arribarem a la 1 i 4 minuts. Amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
9: Més informació a ib3notícies.com.
10: Jo vull encendre la meva ràdio.
11: No, la meva no, la teva.
10: No, dic la meva. Ràdio Folla, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
12: La teva ràdio.
10: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.

Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol. Si fos lladre d'amor, m'obririen les portes. Si fos bandit, millor, que vindria tot sol. Els carcellers del món no en sabrien mai l'ombra. Si fos lladre i bandit, no em sabrien el vol. Si tingués un vaixell, m'enduria les noies. Si volien tornar, deixarien llurs cors i em faria fanals per aprendre'n de nous.

0: S'acaba un dia poc normal, aparca el toro.
1: I ai, quin mal,
0: diu l'Armengol.
1: Aquest ull de poll.
2: Els seus companys per carretera, muntant un pollo de primera.
0: I ella la mina.